0: Si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment.
1: Momentos.
0: Sempre amb tu, on siguis.
1: T'escoltem.
0: L'amor, com el foc, no pot subsistir sense un moviment continu.
1: Momentos. Un programa de confidències.

0: Momentos, un programa de confidències a viva veu.
1: Andreu, te quiero demasiado y lo sabes, pero creo que la vida será poco para demostrarte lo que te llevo a querer. Así que te espero en el más allá para volver a compartir todo contigo. Un beso.
2: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. L'amor, en el sentit profund de la paraula, és la trobada amb si mateix en l'eco de l'altre.
3: Estàs escoltant Momentos, la ràdio.

0: Pues Iglesias, gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme y vamos, disponible para hablar de esto cuando queráis.
0: Un abrazo.
1: ¿Vale?
0: Pues nada,
1: muchas gracias.
0: Adiós, hay que seguir hablándoles con mucho cariño, sí, mucho cariño.
2: Y a las vacaciones, Pilar, que también toca.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
3: Quedan 48 horas para la gran final del Mundial. España-Argentina.
5: ¡Que queremos la segunda estrella!
3: Este domingo desde las 3 de la tarde, la super previa de COPE en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eddie Frade en directo desde Nueva York. Los números uno del deporte. Y tras la final, todo lo que pase con Juanma Castaño.
6: Y junto a nosotros, otro número uno, Verisur. Líder mundial en clientes de alarmas.
7: Verisur.
8: Tiri, tiri, tiri.
9: Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy tipo directo y traigo buenas noticias para su salud.
10: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
12: Borrascas, frío y granizo.
11: Un sabroz.
12: Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
11: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
13: Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para estar en forma, sea cual sea tu deporte favorito, y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
14: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el rumrum de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
15: 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Amb calor fastigosa, calor super. No estic dient res de l'altre món. Avui parlarem una mica de calor també, Parlarem una mica de calor perquè sé que no és un tema gens original, sé que es parla molt. I sé fins i tot que hi ha moltes persones que diuen allò de estamos en España, en España siempre ha hecho calor en verano. Sí, sí, és veritat. Però no com aquest. Però no com aquest. És horrorós. Doncs en parlarem d'això, perquè estem davant d'un episodi amb una anomalia realment important. Estem a mitjans... Acabem de passar mitjans de juliol, avui dia 17, però és que ja hem tingut tres onades de calor amb unes diferències tèrmiques de 11 graus per sobre de la mitjana. Bé, en fi. Davant de tot això, clar, el que passa és que estem davant de situacions realment absolutament increïbles. És una qüestió que ja es veia venir, cada any es veu venir, però aquest any més, dels incendis que estem patint dia sí, dia també, amb la lluita encarnissada dels bombers, de les associacions de la UME, de pagesos davant d'incendis que tenim a Catalunya. Però ja sé que mal de mucho consuelo de tontos, ni vull ni tinc la intenció de comparar, evidentment que no, Però si parlem d'incendis, i com a anècdota, no sé si heu vist el fum que hi ha a Nova York, ara parlant d'incendis, les hectàrees que s'estan cremant a Catalunya ja porten aquest fum que en funció de com vagi el vent ja el tenim a sobre de les ciutats, dels pobles, que el veiem encara que l'incendi estigui lluny, amb totes les seves conseqüències. Un fum que, per cert, el fum dels incendis és més perjudicial per la salut que el fum que la contaminació habitual del fum d'un cotxe, per exemple, o d'una indústria. És encara més perjudicial. No ho dic jo, ho diu la ciència, que tampoc és un consol. És dir, com quieres morir, susto o muerte. No és un consol, això, ni molt menys. Al Canadà estan ara mateix cremant més de 2 milions d'hectàrees. 2 milions d'hectàrees. al Canadá.

0: El vent bufa de tal forma, i no és la primera vegada que passa, que tot aquest fum d'aquests 2 milions d'hectàrees s'han plantat a Nova York, i fins i tot ahir el seu alcalde doncs deia a la població que evités sortir, que evités sortir al carrer, que no fes gens d'esport, però no una persona que... No, és que jo tinc asma, tinc un problema... No, no, no. Soc immunodeprimit, tinc una immunitat... No, no, no, no. Ningú. Ningú. Molt perjudicial per la salut, i recomanava sortir al carrer amb mascareta CFP22 aquestes, o senzillament quedar-te a casa. No fer esport. La final del Mundial del diumenge és a Nova York. És a Nova York. Fins i tot, ja en veus, que han plantejat la suspensió de la final per qüestions de salut pública. Si això passa, que no ho crec, d'entrada no ho crec, eren més rumors de la possibilitat, que ja es veurà, de que això pogués passar. Si això passa, uah. Però hi ha encara més coses. Hi ha estudis que això ho reflexen. Com afecta aquest fum a les persones? Com ens afecta? Ja he dit que és molt perjudicial, Hi ha un estudi, que s'ha publicat fa res, posant en l'epicentre a les dones embarassades. A les dones embarassades. I explicant de com afecta aquest fum. De fet, el titular que podríem deixar abans de començar a parlar d'això són que els incendis forestals perjudiquen els nadons, el fum i l'estrès durant l'embaràs redueixen el pes en néixer i fan augmentar els parts prematurs. Parlem amb una de les autores d'aquest estudi, és la Maria Rubio Cabáñez, que és investigadora de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i del Centre d'Estudis Demogràfics de Catalunya. Maria, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. En principi, com surt la idea de començar a fer aquest estudi, Maria?
1: Bueno, bàsicament és molt semblant al que tu acabes d'introduir, de què està passant sobretot als Estats Units. Va començar en els Estats Units, tenen grans incendis, que viatgen, el fum viatja milers de quilòmetres, i es van començar a fer estudis d'aquest tipus, de com el fum afecta els nadons als Estats Units. Què van fer nosaltres? Traslladar aquesta idea a Europa. Aquest és el primer estudi a Europa que analitza com els incendis forestals, no sols per els efectes del fum, sinó també per l'estrès que genera les mares durant l'embaràs, afecta la salut al néixer, al moment de néixer. I llavors, bàsicament, el que fem és això, analitzar com aquests incendis estan afectant en el moment de néixer i com aquests resultats doncs, afecten a llarg termini a aquests nadons. I també en una zona geogràfica, en Europa, on no s'ha fet cap d'aquests estudis i que, degut al canvi climàtic, s'espera que en els propers anys augmenti el número d'incendis i la severitat d'aquests incendis.
0: Clar, i aquesta relació amb els nadons, ostres, com funciona aquesta relació entre el fum i els parts prematurs i la baixada de pes? Explica'ns.
1: Bueno, bàsicament, nosaltres argumentem que hi ha dues línies que poden afectar, o sigui, com els incendis afecten els nadons, hi ha dues línies per les quals això pot estar passant. La primera és l'estrès, bàsicament, si hi ha un incendi prop teu, quan tu estàs embarassada, això et genera un estrès, una incertesa, de vegades és això, demanen confinament, demanen que et moguis de la teva casa, i això provoca un estrès durant l'embaràs. S'ha demostrat en moltíssims estudis científics que aquest estrès afecta la salut al néixer, afecta els parts prematurs, afecta que els nens neixen amb menor pes i altra vegada s'ha trasllada a efectes en la salut al llarg de la vida. Per l'altra banda, tenim la contaminació, sí. La contaminació específica dels incendis. S'ha demostrat que inclús és més dolenta que la contaminació que podria generar una fàbrica o el fum d'un cotxe, per exemple.
0: Llavors,
1: què està passant? Hi ha estudis que diuen que aquest tipus de contaminació, que són les partícules petites...
0: Sí, la cendra de la cremada d'un incendi, sí.
1: Exacte. Aquesta cremada d'un incendi el que genera són les partícules petites de menys de 2.5 micrometres, i aquestes partícules s'ha demostrat que exactament aquest tipus de contaminació que ve d'incendi, doncs sembla que és més perjudicial que aquest tipus de contaminació que podria vindre de una fàbrica, per exemple.
0: Ostres, Maria, estem llavors, bé. Si en una gran ciutat estem, entre els incendis i els fums dels cotxes i la fàbrica, no ens escapem, ara, Maria, perquè...
1: No ens escapem.
0: Explica, perdona, continua.
1: Sí, no, llavors, què passa? Que aquesta contaminació que tu reps i que moltes vegades tu no ets conscient que estàs rebent una contaminació, un incendi que està lluny,
0: sí,
1: està afectant també durant l'embaràs al creixement del fetus, i això altra vegada afecta la probabilitat de part prematur o la probabilitat de néixer amb baix pes.
0: Clar, a partir d'aquí, un cop coneixem totes aquestes circumstàncies, Maria, què es pot fer per intentar esquivar-les o intentar que no afectin? Suposo, no, d'entrada, no és posar-te aquest fum. Això seria una primera mesura, suposo.
1: Aquesta seria la base. Jo diria també el coneixement de que aquest fum és perjudicial.
0: D'acord.
1: Com és a passar primer una educació o una fer saber més a les dones embarassades, que això és una realitat i que s'ha d'intentar evitar, i des d'una part més pública ser conscients de que s'ha de tenir en compte a les mares embarassades com a un col·lectiu especialment vulnerable, ja que això no sols està afectant a la salut d'elles, sinó a la d'uns nadons que encara no han nascut. Llavors, és més un coneixement i una consciència de si aquestes mares s'han de confinar abans, per exemple, tancar les finestres de casa quan hi ha un incendi prop, coses d'aquestes, encara que no hi hagi un desplaçament perquè no és un risc de que les flames arriben a la casa, és el fum aquest que arriba sí que és perjudicial. Llavors, igual tancar les finestres de casa, intentar respirar l'aire més fresc que el que està venint d'aquests incendis, no?
0: Clar, tu imagina't, estem parlant que una persona a Nova York està parlant abans de Nova York i del fum que està arribant dels incendis del Canadà, pensa, no, el Canadà està lluny, no arribaran, però clar, en funció de com ve el vent, tot aquell fum se't planta a casa encara que tinguis l'incendi doncs molt lluny.
1: Exacte.
0: És a dir, que el risc està igual, eh?
1: És un dels grans exemples que hi ha, que és el del Canadà arribant a Nova York. No és la primera vegada que passa amb incendis del Canadà arribant amb fum a Nova York i amb unes quantitats de contaminació molt més elevades del que els recomana com a màxim per a la salut humana. Llavors, és un dels grans exemples de com aquest fum pot viatjar.
0: Maria, la darrera pregunta que et faig és quant temps es triguen a arribar a aquestes conclusions? Quan es fan estudis com aquest, quant temps es necessita per arribar a unes conclusions clares?
1: Bueno, anys, jo diria. El nostre estudi, les últimes dades que utilitzo és de 2021. S'ha publicat el 2026. Llavors, comencem a utilitzar dades en el moment que nosaltres comencem a investigar-ho, que seria el 2022, i fins que aquest estudi es demostra que és consistent, es fan diverses proves per a demostrar que el que estem trobant és algo que és real, que sí, no és algo que és puri, no? Això són anys. Llavors, i després això s'ha de publicar en una revista científica que acredite que aquests estudis o aquests anàlisis que nosaltres hem fet tenen sentit. Llavors, això en total són anys 3, 4...
0: Ja, fàcil. Ja. Doncs Maria Rubio Cabañez, una de les autores d'aquest estudi, investigadora de la UAB i del Centre d'Estudis Demogràfics, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per explicar-nos l'estudi que heu fet. Molt amable.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu,
0: gràcies. Doncs és un dels quests que hem de tenir en compte des del punt de vista i diferents enfocaments que hi ha. Hem obert amb això, de seguida continuarem parlant de la calor extrema, i farem una analítica, una anàlisi, intentarem entendre en quina situació estem davant d'aquesta bogeria que tenim a sobre. De seguida anirem fins l'escala per parlar amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics i company de Ràdio L'Escala, per analitzar tot això. Però abans parlarem amb els companys d'Àrea Jurídica i, sobretot, Parlem de carn. I parlem de menjar, perquè si té... Ara et ve de gust... Escolta'm, no, és que vull una carn espectacular a Barcelona. Doncs hi ha un lloc perfecte, que és La Cabrera. La Cabrera a Barcelona, que és l'autèntica parrilla argentina. Que a la final del Mundial és increïble, això. Si venen un dia d'aquí i parlem d'això. Parrilla argentina, cortes increïbles. Aquests uns talls magnífics de carn, al·lucinants, i un ambient perfecte per gaudir. És un lloc... que sempre ho dic, però és que un cop ho proves una vegada, és que vols tornar sempre, sobretot si t'agrada la carn. Si no t'agrada la carn, hi ha altres coses, però si no t'agrada la carn, no és el teu lloc. El teu lloc és si t'agrada la carn, eh? On està La Cabrera Barcelona? Al carrer Diputació 239. Bona carn! La Cabrera Barcelona.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Lleida
2: 97.4 FM.
4: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís, el teu dinar o sopar, en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya número 7. Reserves al 614 36 66 34.
5: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
6: En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
7: ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada?
8: 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
7: Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas.
6: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
7: A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no?
9: Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados.
8: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
10: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
11: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
10: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
11: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
10: En COPE te lo contamos todo.
11: 20 kilómetros meta.
10: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
11: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
10: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
11: Línea de meta, Eric Frade.
10: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
12: COPE Lleida.
0: Pues es el momento de sacar nubes de las dudas legales que podáis tener. Llega el momento de saber cuál es el camino adecuado para solucionar vuestros problemas. Por ejemplo, en la ley de segunda oportunidad. Pongo un ejemplo, porque hablamos mucho con ello. Tenemos aquí con nosotros abogada Spain o Ariadna López, directora de Área Jurídica Global. Es la misma persona en este caso. Bueno, en redes sigue subiendo, ¿eh?
13: Sí, sí, vamos como la espuma, para eso arriba.
0: Está muy bien. O sea, es que la gente, supongo que quiere estar informada de todo esto, ¿no?
13: Totalmente. Hombre, si hay una cuenta que te ayuda a ganar dinero, claro, a llegar a final de mes, a afrontar todos tus pagos, como para no seguirla.
0: O sea, porque es que eso es así, precisamente. Es el problema de nuestra ignorancia legal, que para eso estáis los abogados, para echaros una mano en ese tipo de cosas y más en Área Jurídica Global. Bueno, sé que en Área Jurídica Global habéis ayudado ya a media España a solucionar vuestras deudas. Fuisteis de los, si no los primeros, de los primeros que echabais una mano ahí con la de la ley de segunda oportunidad.
13: Sí, sí, la primera persona que canceló sus deudas fue mi tío. De verdad, la segunda mi otro tío. O sea que aquí los conejillos de Indias fueron los familiares y a fecha de hoy pues más de 10.000 casos, como has dicho.
0: Bueno, pues precisamente con este tipo de cuestiones se ayuda a la gente, como decías, a llegar a final de mes. Bueno, como ya sabéis, durante ya varias semanas os hemos pedido que mandarais a nuestro WhatsApp, a nuestro WhatsApp vuestras dudas legales para explicárselas a Ariadna. Y hoy Ariadna ha venido para responderlas. Primero, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Ahí debéis dejar vuestras dudas, lo que queráis consultarle a Ariadna. Bueno, vamos a ver el siguiente caso, ¿qué te parece?
13: Vamos allá.
14: Buenas tardes, COPE. Mi duda viene a raíz de mi divorcio. Claro, al separarme me encuentro con los mismos gastos, sobre todo con los niños, las extraescolares. Pero claro, ahora solo tengo mi sueldo. ¿Hay algo legal que pueda hacer? Muchas gracias por ayudarnos en nuestros problemas legales. Un abrazo.
0: Bueno, ¿y aquí qué le podemos responder, Ariadna?
13: Bueno, pues antes de nada, lo primero que tenemos que analizar es que ha habido una situación que ha cambiado los ingresos de la familia. En este caso no ha sido un despido, pero ha sido un divorcio. Entonces, esta persona muy probablemente sí que cumpla con los requisitos para poder cancelar sus deudas con la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo lo haríamos? Primero tenemos que analizar los activos, si hay coche, si hay casa y exactamente cuáles son sus gastos a final de mes. Pero cuando un ciudadano se plantea si paga al banco o a la compra, o si tiene que desapuntar a sus hijos de las extraescolares para pagar una tarjeta de crédito, en ese momento es el momento de entrar en ley de segunda oportunidad, porque podemos cancelar el 100% de deudas de esta persona para que conserve su casa, su piso, su coche, que los niños no tengan que tener un cambio de vida en cuanto a extraescolares o de colegio o demás,
15: sí.
13: Y así que esta persona pues pueda llegar a final de mes haciendo frente a todos sus pagos de manera correcta.
15: De acuerdo.
13: Al final, cuando hay situaciones de este estilo, la gente acostumbra a hablar con los bancos, pero no hay facilidad ni para bajar la cuota de la hipoteca, ni para hacer tus pagos de una manera más alargada en el tiempo. Entonces, la ley de segunda oportunidad nos permite de golpe hacer un cambio radical. Y a final de mes, en todo lo que destinas a pagar a bancos, que pueda ser pues un ahorro para la familia.
15: Entonces, entiendo por lo que estás explicando que esta señora cumple los requisitos para cancelar sus deudas.
13: Muy probablemente sí. Debería analizar mejor el caso, pero sí.
15: Y ¿Cómo se cancelarían las deudas? ¿Cuánto se tardaría en esto?
13: Pues tardamos 9 meses, un añito. Es un procedimiento judicial, la verdad es que bastante rápido, porque la ley ha cambiado y ahora está muy bien redactada. Y pues vendría a nuestro despacho, sacaríamos toda la documentación necesaria, redactaríamos demanda y una vez esté en el juzgado, todo esto ya marcha solo.
15: ¿Y no entraría esta persona en un problema de impagos?
13: Claro, si deja de pagar al banco para tener ahorros, es normal que la gente piense, vale, ahora la van a poner en ASNEF, ¿no? Y va a tener problemas de impagos. Pues no, porque lo bonito de esta ley, que de hecho es un puntazo, es que nada más entrar en el juzgado, entra el deudor como en una cúpula de protección que permite que no le puedan embargar, que no le puedan denunciar, que no le puedan demandar. Entonces está protegido totalmente y aunque impague, sabe que no va a tener ningún problema.
15: De acuerdo. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna consulta al respecto, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Tenéis que dejar ahí vuestro mensaje, vuestra duda, vuestra consulta para Ariana López. Y ya sabéis que en Área Jurídica Global pues os van a ayudar con cualquier problema legal. Cualquier problema legal les podéis consultar. Para contactar con ellos, además de la consulta del WhatsApp, pero ya directamente para hablar con ellos, es el 900 90 77 50. Ese es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. 900 90 77 50. O en la web también lo vais a encontrar toda la información. Areajuridicaglobal.com. Areajuridicaglobal.com. Ariana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
13: Nos vemos en la próxima, a ver si la gente va mandando más dudas.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estàs informat.

0: Doncs aquest matí hi ha una alerta per intensitat de calor al que són les terres de Ponent, Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera. És a dir, tenim un matí on el predomini del sol és pràcticament a tot Catalunya. I també cap a l'est, el Gironès i el Baix Empordà, que també tenen activada aquesta alerta per intensitat de calor. Bé, és que calor farà a tot arreu. I us dic una cosa, aquest avís per calor nocturna, hem de dir que baixen les temperatures. Però quan diem que baixen les temperatures, estem dient que estem a 35 de sensació tèrmica. Estem vivint uns episodis de calor que mai s'havien vist a Catalunya. Hem trencat rècord darrere rècord en qüestions de nivell de temperatures de xafogor. Estem a uns nivells al·lucinants. La gran pregunta és, això continuarà a l'alça? En quina situació estem? Per què ha passat això? Davant de què ens estem enfrontant? Doncs intentem treure una mica l'aigua clara i parlem amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics i company de Ràdio L'Escala. I ell està allà a L'Escala i, a més, ens ha fet el favor d'atendre'ns estant ja en període de vacances. Sergi, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Pues fa molta calor, tio. És una qüestió... Sergi, això... Igual la pregunta és tonta, però és normal?
1: No. Sí, aviam, tu mateix a la introducció ho has dit, no? Que teníem temperatures 4, 5, 6 graus per sobre de la mitjana. I aquí hi ha un apunt molt bèstia, perquè tu dius, vale, no és el mateix 2 graus o 3 o 4 per sobre de la mitjana a l'hivern o a la primavera, que no pas a l'estiu, que ja són els mesos més càlids de l'any. O sigui, són anomalies multiplicades per 2 o per 3, perquè si ja estàs en el període més càlid de l'any d'una regió on a l'estiu és el període més càlid i on fa molta calor, sumar aquesta anomalia a una normalitat ja càlida, doncs, si no vols caldo, 22 tasses. Aleshores, estàs fent unes coses totalment fora de mare. Ara ho parlarem, però sortien dades, i jo mateix ahir vaig fent una mica de números amb d'allò, aquí, a part, ara mateix aquí a L'Escala, però és extensible arreu de Catalunya, tenim l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya, que també ho va treure, la primera quinzena de juliol, per exemple, estem en mitjanes entre 27 i 28 graus aquí arran de mar, quan el mes més càlid hagut fins ara era de 26 graus i escaig. Carai. Per tant, no només de juliol, estem gairebé 2 graus per sobre del mes més càlid que havia hi hagut fins ara a tota la història climàtica d'aquí. Per tant, és una magnitud impressionant.
0: Estem parlant de trencar rècords, tres rècords, darrere rècord. Suposo, ens hem d'acostumar a això. Això està aquí ja per quedar-se?
1: Sí, aviam, no, evidentment no ha començat ara, fa uns anys que ho arrosseguem, sobretot aquests salts, no? Parlem de dos salts importants, el primer dintre del context d'augment general de temperatura, perquè us feu el cas. Un primer salt que va succeir a partir de l'any 2014-2015 i un altre salt que va succeir a partir del 2021-2022, que ha estat quan s'han encadenat aquests anys, 2022, 2023, 2024, 2025, que són els més càlids que hem registrat tota la història fins ara, no? Per tant, ja estem de ple en aquesta nova normalitat, si agafem temes pandèmics, també, no? Hi som, i... El problema que tenim en aquestes coses és que ho estem experimentant una miqueta sobre la marxa, perquè sí que havíem fet prediccions, hi havia models numèrics climàtics de predicció, etc. i por ahí. Però, clar, quan t'hi trobes,
0: sí.
1: Quan t'hi trobes, és molt diferent. Parlàvem de tema de... Ja no parlem de la gent, evidentment, que treballa a l'aire lliure o que en aquestes dates, no? D'aires condicionats. Però ara posaré un exemple. Aquí a la costa fa molts anys que correm amb els aires acondicionats, no? I que hi ha refrigeració i que hi ha... fa menys que hi ha els refugis climàtics, que diuen ara, però sí que amb la refrigeració fa molt temps que correm. Però jo tinc família, per exemple, a Vitoria, a Logroño, a La Rioja, a Euskadi, etc. I en aquestes zones no tenien aires acondicionats fins ara.
0: I ara sí.
1: I ara que està, els ha enganxat totes aquestes calorades i és novetat absoluta per ells. I la veritat és que s'ho estan passant malament.
0: Clar, tu tens una cosa és la previsió, sempre ho hem parlat, no? Una qüestió és el canvi climàtic i una qüestió és parlar de meteorologia i parlar del temps que farà d'aquí una setmana, demà, etc. Són coses diferents. Però quan tens totes aquelles... Estan relacionades, evidentment, perquè una cosa, unes dades te'n porten cap a altres. Si mirem les dades dels darrers anys, tot apunta cap a aquest augment claríssim de temperatures relacionat molt directament amb el canvi climàtic, Sergi?
1: Sí, tot apunta. El que passa que, com t'he dit abans, tenim aquests salts que encara no tenen explicació, perquè fins ara les gràfiques de temperatures sempre és allò que anomenem en dents de serra, no? Que van fent alts i baixos amb una tendència general cap a l'alça. Ara gairebé hem passat dels dents de serra als esglaons.
0: Vale?
1: Què passa? Que els esglaons aquests, i continuen havent-hi dents de serra igual, però els esglaons comporten un augment a lo millor d'un, dos, tres graus de cop, no? O de, si parlem en mitjanes, de mig grau de cop o un grau de cop. Vam tenir el del 2015 i el d'ara, del 2022, que és un esglaó molt més pronunciat. Climàticament tenim això, el que passa que estem... Ara toca investigar que, a part, jo crec que, per una banda, és l'escalfament, evidentment, global, però aquest mateix escalfament provoca reaccions en cadena o provoca altres coses que fins ara no les tenim encara ben quadrades, perquè el clima és multifactorial i intervé l'atmosfera, intervé la Terra i intervé l'oceà, no? I l'oceà es obre un paper importantíssim. Per tant, vés a saber si també tot aquest augment de temperatura atmosfèrica que es tradueix en augment de la temperatura de l'aigua del mar, de les corrents, etc., està provocant aquests esglaons i que l'acceleració, el ritme accelerat encara sigui més important que no el que intuïem fa uns anys enrere.
0: Doncs, Sergi, gràcies per els minuts que ens has dedicat en vacances per analitzar aquesta situació de calor salvatge que estem tenint a Catalunya. Molt amable i cuida't molt.
1: Igualment, fins la propera. Passar bon estiu.
0: Igualment, bon estiu. El Sergi Corral de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, un company de Ràdio L'Escala que ens feia aquesta analítica, i ho estava explicant molt bé. Diu, mira, jo visc a l'Escala. Fins ara, el Sergi viu a un tercer, no, a l'estiu no posava l'aire condicionat perquè la marinada doncs anava a refrescar l'ambient i ja porta un temps que ha de posar l'aire condicionat. És la realitat que tenim. No és l'única realitat. De seguida parlarem amb llocs de feina que treballen a més de 38 graus. A més de 38 graus. I no estan al carrer, eh? No estan al carrer. Home, si estiguis al carrer ja... No estan al carrer. De seguida en parlem d'això perquè hi ha comissaries dels Mossos d'Esquadra que estan a aquesta temperatura. Per aquí tenia la dada. A veure... 38,3 graus a l'interior d'una comissaria de Mossos d'Esquadra, concretament a Mollerussa i Borges Blanques, encara que Sitges ha arribat a 36,4, la comissaria. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal el vostre cor? Com ho porteu, això? Ja sabeu que afortunadament tenim INSCOR. La calorada no és bona, eh? Ja sabeu que amb això del cor, fer exercici en les hores centrals del dia i tal, encara que amb aquestes calorades a cap hora del dia seria bo, penso, eh? El cas és que hem de cuidar el nostre cor. I afortunadament tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, centre de referència on cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis que calguin, que siguin necessaris. I el que és important i capdalt, que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. INSCOR, que necessito tal dia. Doncs tal dia ho tens, en aquest cas. Tota la informació al web inscorbcn.com.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid,
5: fue tan poderoso y temido.
4: ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
5: Que ganó batallas incluso después de muerto.
4: Jurando sobre las sagradas escrituras,
6: Rodrigo es un traidor.
5: Charlton Heston.
7: ¡El Cid ha muerto!
5: Sofía Loren.
8: Tomad la corona y sed nuestro rey.
5: El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
6: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 900-666-777.
5: Verisure.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
11: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
3: Herrera a COPE.
12: COPE Cataluña y Andorra.

0: vols fer l'amor en el balcó? No. Amb aquesta calorada, amb aquesta xafogó, tu poses, t'has fet coses al balcó. Quina bogeria és aquesta? No. És que no tens ganes de fer absolutament res. És que ni pots estar un lloc tranquil. És una autèntica bogeria. Però jo parlo d'estar en plan oci. I si estàs treballant, què passa? Treballar 38 graus. És el que està passant a molts llocs. Recordeu que aquell ajuntament, no recordo el nom, que van suspendre un ple perquè havien arribat a 34 graus, penso. Hi ha escoles que tampoc tenen aire condicionat ni estan climatitzades i estan allà, a 30 i pico graus. És una cosa que a vegades... Mira... Parlem de les comissaries de Mossos d'Esquadra, que han arribat fins a 38,3 graus a Ponent, concretament Borges Blanques i a Mollerussa. Tenim el telèfon a l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Mer de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, José Miguel. Et matitzo, eh? 38,3 graus s'han registrat a la comissaria de Solsona.
0: Ah, de Solsona.
1: Tot i que a Mollerussa i a les Borges Blanques, a les zones on estan fent el briefing,
0: sí,
1: que tenen una zona habilitada, la zona del garatge, perquè no tenen sales de briefing, no estan en condicions, doncs també s'han detectat temperatures similars. Però aquesta registrada que esmentaves, 38,3, ha estat a Solsona.
0: D'acord, sí, sí. A Solsona. Gràcies per la rectificació, que quedi clar que era a Solsona. El cas és que si a les Borges Blanques i a Mollerussa estan a 38, tampoc em quedarà lluny. Però és una autèntica bogeria, aquestes temperatures. Imma, no estan climatitzades les comissaries?
1: Doncs sí que estan climatitzades. El que passa és que els edificis, en molts casos, són edificis doncs, que es van construir en el seu moment i la manca de manteniment, com passa en moltes situacions, ha provocat o provoca cada any, perquè això és una situació reiterada, sí, i ens trobem amb aquest problema, no?, d'avaries constants, i que la manca de manteniment a vegades requereix avaries que són substitucions d'aparells que tenen un pressupost doncs, molt elevat. I cada any, de fet, crec recordar que l'any passat també vam tenir alguna conversa similar.
0: Sí, sí.
1: Ens trobem també a la comissaria de Sitges, que no l'hem esmentada, 36,4 graus.
0: A Sitges, sí, sí.
1: Per tant, això és insostenible, però ja no només pels Mossos i les Mosses que estan allà o pels treballadors que estan allà, sinó també per la ciutadania.
0: No, si una persona va a posar una denúncia... Correcte.
1: O a demanar auxili, qualsevol situació, no? Evidentment, aquí s'ha d'actuar i interior s'ha de posar les piles perquè cada any estem denunciant doncs, que a certes comissaries de territori tenim aquests problemes i això, evidentment, acaba afectant a la salut dels agents. No? Ens trobem casos de mareig, de fatiga, deshidratació i, per tant, doncs, tot això, en cas de que no es reverteixi, ho acabarem elevant a Inspecció de Treball i demanant doncs, el tancament de les dependències on estigui passant.
0: Clar, això
1: acabarà afectant el ciutadà, també.
0: Aquí anava jo, perquè, clar, mira, poso la de Sitges, en aquest cas, 36,4 graus, parlaves. Clar, això sí, ja supera àmpliament els límits legals de treballar sota una certa temperatura, no?
1: Segons la normativa, al màxim són 27 graus en situacions de sedentarisme, no la feina. No?
0: Però tu no pots tancar la comissaria, no?
1: No, sí que pots demanar inspecció de treball en base a la normativa de riscos laborals, no?
0: Sí.
1: El tancament de les zones on s'estigui produint aquest problema, però clar, ens estem trobant que en el cas de Sitges, concretament, està passant a totes les dependències. Per tant, què fem? Deixem a la ciutadania sense servei? Evidentment, el que s'ha de fer és donar una solució immediata, no?, perquè ningú més pateixi aquest problema, ni Mossos ni ciutadania.
0: Clar, no. La poso a l'exemple del cas de les comissaries, però això passa, o pot passar a molts llocs, per exemple, escoles tanquen directament.
1: Sí, sí.
0: I plens d'ajuntaments, que quan arriben els 30 graus també marxen. En aquest cas, fa molta calor. Clar, en aquest cas, torno a ser reiteratiu la pregunta, potser. Una comissaria es pot tancar? I si es tanca per aquestes qüestions, per exemple, per aquesta temperatura, diu, no, aquí no es pot treballar. Llavors, on es fa la feina? Perquè la policia ha de ser-hi.
1: Clar, és aquí és on no volem arribar nosaltres a aquest extrem. Nosaltres el que volem és que es posi una solució immediata. Però el que no pot ser, José Miguel, és que a l'interior d'una comissaria registri temperatures que de fins a 38 graus. 38,3 graus, no? És que ens trobarem en situacions de desmajos ens trobarem en situacions que puguin afectar la salut de les persones i el que s'ha de fer és vetllar per complir la normativa i això és una situació que és responsabilitat única de l'administració. Nosaltres ho venim advertint. No és una situació puntual, no és que faci 3 dies que s'estan registrant aquestes temperatures. Estem parlant de registres que venen de fa 2 mesos.
0: Carai.
1: I per tant, després de nosaltres denunciar-ho a la Secretaria, a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos, evidentment el pas següent és anar a inspecció de treball, però nosaltres el que volem és revertir aquesta situació i sobretot buscar la fórmula perquè hi hagi un cert manteniment amb totes les estructures o els edificis que depenguin d'interior, no? Perquè avui tenim el problema aquí, avui estem parlant de Sitges, de Mollerussa, de les Borges Blanques, però és que demà parlarem d'altres comissaries i això és el que no pot ser.
0: És una qüestió que no és puntual, és una qüestió bastant recurrent pel que veig, perquè penso que l'any passat, o la temporada passada, l'estiu passat, també parlàvem una mica d'alguna situació semblant, no, Imma?
1: Sí, i a més hem tingut problemes també a altres edificis que ja no depenen directament d'interior. Jo recordo haver parlat amb tu de situacions de companys i companyes que estaven vigilant, per exemple, l'estació de Renfe de Rodalies de Plaça Catalunya que havíem tingut allà.
0: Ah, sí,
1: també
0: sí.
1: Problemes greus de salut, desmajos, no?
0: Vale.
1: Persones que havien... Però clar, aquelles dependències ja no depenen directament de nosaltres, no? Però per la nostra part, per la part que a nosaltres ens toca, evidentment ho hem de denunciar i hem de demanar doncs que algú garanteixi condicions segures tant pels professionals que estan allà com per la ciutadania.
0: Doncs Imma Viuda, esporteu del sindicat SAME de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies per als 5 cèntims, molt amable. Cuida't molt.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Cuida't.
1: Bon dia.
0: Sí, la veritat és que la calor... Aquí va una mica... Tothom està esperant... No, que vingui l'estiu. Cada cop em trobo més persones que diuen... L'estiu que duri una setmana. La resta, que sigui més aviat, temperatures de tardor hivern. Que estan més suportables. Estem a punt d'arribar a la una, tancarem arrere COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia i atenció, sisplau, us recomano escoltar la xerrada que tindrem a la una, a 1:05, a migdia a COPE, amb una dona, amb una mare, que té una colònia de ratpenats a casa seva, és una espècie protegida, i una de les recomanacions que li han dit és que marxi de casa seva. De seguida en parlarem de com una colònia d'una espècie protegida posa en perill que tu visquis a casa teva. Bé, és tota una aventura de la que parlarem de seguida i crec que serà força interessant escoltar-lo. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja i després tornem de seguida una mica més fresquets potser per parlar d'espècies protegides.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes 17 de julio. Y qué viernes, ¿eh? ¡Qué viernes! El previo a la final del Mundial. Mira, desde las 3 de la tarde, el domingo de Pepe, con Paco, con Manolo, con Juanma, con Corro, todo el equipazo de deportes de esta casa, desde las 3 de la tarde.
3: Por ella centra, remata el Arzaba.
4: Ahí está.
3: Gol, gol, remata, gol, gol.
0: Yo digo España 2, Francia 1.
4: Yo voy a decir penalti. Es que pasa España. O sea,
3: llega, gol, gol, gol.
4: Ahí está.
3: Ferran, mano, mano, Merino. Gol, gol, gol. Oyarzabal, saltito, chuta, Oyarzabal. Gol, gol, gol. Porro, mano, mano, chuta, porro, gol, gol.
0: Ahí te quiero ver, ¿eh? Como un solo corazón, todos juntos apoyando a la selección. Pero mira, antes, este viernes, me quiero acordar de Adamuz. Mañana se cumplen 6 meses del accidente de alta velocidad en el pueblo cordobés en el que fallecieron 45 personas. 6 meses de esta declaración.
5: No ha sido el mantenimiento, no ha sido la obsolescencia ni la falta de controles lo que ha desembocado en el accidente. Es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente.
0: Encuentros en la tercera fase para el ínclito puente. Todo era posible porque se había invertido lo que no estaba en los escritos.
5: En la Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada y, por supuesto, a ver, todo el sistema ferroviario español de alta velocidad lleva un mantenimiento que se hace de manera periódica y constante.
0: Ya, y resulta que no era verdad. Resulta que el tren Alvia estuvo perdido una hora. Resulta que los pasajeros del Alvia fueron los que avisaron a la Guardia Civil andando por las vías de que había otro tren, el suyo, además del Lirio accidentado. Resulta que los vecinos de Adamuz se lanzaron como un solo hombre a socorrer a las víctimas. Y resulta que los días posteriores supimos que ni siquiera los maquinistas auscultadores estaban trabajando.
6: Os hacen ir a una oficina, literalmente estar allí sentados 8 horas, sin hacer nada. Es decir, yo voy, ficho, me siento, puedo hacer lo que quiera porque no tengo que hacer nada de maquinista allí.
0: Y como resultado de todo, ni Sánchez ni Puente aparecieron en el funeral. Mira, en COPE no nos olvidamos ni de las víctimas, ni de pedir responsabilidades al responsable político de la tragedia, que se llama Óscar Puente.
7: La pesadilla que más tengo fue la noche, el momento del choque. Es muy complicado. Es verdad que hay cosas que se van olvidando con el tiempo porque nuestro cerebro lo va bloqueando, pero es muy complicado. Yo casi todas las noches me despierto con ese momento.
0: Es el dolor de las víctimas esta mañana aquí en Herrera, en COPE. Es viernes, como no, también hay plancha. Titulares.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Ana Presmanes, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Mercedes González.
8: La directora general de la Guardia Civil ha declarado durante más de 3 horas en la Audiencia Nacional. Se la investiga por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Mercedes González reconoció haber tomado unos cafés con Leire Díaz. La UCO tiene acreditados hasta 3 encuentros.
0: Dao.
8: El teniente general ha negado en la Comisión de Investigación del Senado presiones a la UCO para ponerse de perfil ante las investigaciones que afectaban al gobierno. Lo mismo que hizo ayer ante el juez Pedraz. Llamas dice además que no tiene motivos para dimitir.
9: Yo estoy aquí por voluntad propia y por voluntad de mis superiores.
10: ¿Ha pensado usted dimitir?
9: No, en absoluto no.
0: Eutanasia.
8: Tras la aprobación en Francia de la ley que regula la eutanasia, los obispos franceses han manifestado su firme rechazo. Califican la medida como una grave ruptura con la larga tradición nacional del cuidado y el respeto a la vida.
0: Gracias, Ana. Y en el deporte, Movistar nos acerca la información del Mundial. Corro, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
0: Nervios, el Atlético insiste, Julián Álvarez no se vende.
11: El delantero argentino, que va a ser nuestro rival el domingo en la final del Mundial, ha hablado sobre su futuro en los últimos días, quiere marcharse al Barcelona. Pero Miguel Ángel Gil Marín se ha pronunciado sobre ese interés del Barça. Javi Gómez.
12: Una declaración, un avance de una entrevista más completa que ha tenido el consejero delegado del Atlético de Madrid en los medios del club. En ella podremos ver y escuchar el repaso de la actualidad hecho por el CEO rojiblanco, pero de momento escuchamos la contundente respuesta a la oferta del Barça por Julián Álvarez.
10: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
11: La selección española se entrena a las 5 de la tarde, hora española. Estamos pendientes de Lamine Yamal, que ayer tenía un vendaje en el muslo izquierdo, aunque las noticias que llegan desde Nueva York son tranquilizadoras. Recuerden, estamos a 2 días y unas horas de la final contra Argentina.
0: Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE.
13: Migdia.
14: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
15: Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts i ben trobats i us desitjo que estigueu el millor possible. Ara parlarem amb una dona que té una història per explicar als seus fills quan siguin grans, als seus nets, si els té, desitjo que sí, a tota la família i a tot el planeta. Segurament hi haurà històries pitjors, segur, però que passin a Sabadell Centre, igual no hi han tantes. Us poso en context. Una dona, una família, que fins i tot els hi van recomanar deixar casa seva temporalment perquè una colònia de ratpenats, una espècie protegida, havien decidit doncs acampar allà i fer vida a casa seva i no els podien tocar. Ella es diu Bàrbara Sanz, sabadellenca, que la tenim al telèfon. Bàrbara, bon dia, benvinguda.
16: Hola, bon dia.
15: Gràcies per atendre'ns, Bàrbara. Explica'ns com comença tot? Quan descobriu o quan te n'adones que tens una colònia de ratpenats a casa?
16: Doncs mira, tot comença fa un mes i una setmana, ara mateix. Vam començar a escoltar un soroll. Nosaltres vivim en una casa del tipus anglès. Quan jo dic això em refereixo perquè cada estància està aïllada de tal manera que no pots escoltar el que hi ha a les altres habitacions. Si tu escoltes un soroll molt fort dintre l'habitació és perquè prové d'allà, no d'un altre lloc, no? I vam començar a escoltar uns sorolls que deien, però això què és, no? Semblen rates, deu ser un ocell, no teníem molt clar. Anàvem passant els dies i el que vam començar a notar era una olor com a animal mort, no en teníem res. 2 dies i va desaparèixer. Van passar 4 o 5 dies més i ja els sorolls eren insuportables, era com si hi hagués, com si hi hagués algú dintre d'aquella paret picant i fent soroll. Tot el meu marit va donar, el típic, no? Quan vol saber si una paret és de pladur o si és de pedra, doncs va donar 3 cops a la paret de pladur que està just davant de del nostre llit de matrimoni.
15: Sí.
16: I al donar 3 cops... es va començar a sentir allà com si n'hi haguessin 400 rates. Va ser un soroll increïble de moviment. Què vam fer? Trucar a control de plagues, perquè nosaltres estàvem convençuts que ens havien, doncs, que havien criat rates allà o ratolins.
15: Uh-huh.
16: Bueno, el mateix dia següent vam venir a casa juntament amb un paleta que em va fer una obertura a la paret de pladur. I quan el noi del control de plagues va mirar i va veure el que hi havia allà, em va dir, tens un problema molt greu perquè no tens rates ni ratolins, el que tens són ratpenats.
15: Mare meva!
16: Jo, ignorant de mi, li dic, bueno, llavors t'hem de comprar un altre verí, no funciona aquest? I em va dir, no, són una espècie protegida per llei, si els toquem tu o jo, delicte. Dic, perdona, què? Jo no estava entenent res, em va dir, truca a agents rurals, que ells t'ho gestionaran. Bueno, el primer que faig, evidentment, és trucar a agents rurals.
15: Sí.
16: En 20 minuts els tenia a la porta de casa, s'ho miren tot i em van dir, aquí no podem fer res perquè no tens 4 ratpenats, el que tens és una colònia de ratpenats. Què significa això? Que hi ha adults, joves i cries. Aquí no podem tocar res fins a l'època de final de cria, que és a principi, finals d'octubre, a principis de novembre.
17: Mare meva, però sí. Això és brutal, Bàrbara, el que estic flipant amb tota aquesta història. Continua, sisplau, perquè estic flipant.
16: Total, que li dic, bueno, jo no puc conviure amb aquesta olor, primer l'olor, perquè l'olor cada dia que passava s'anava intensificant. Per què? Perquè el ratpenat té un excrement molt característic, que és el guano,
17: sí,
16: que té una olor molt forta, no? I que, a part que des del Departament de Salut ens van dir que era perjudicial per la salut, sobretot a persones immunodeprimides i menors de 3 anys, jo tinc una nena de 2, et desprèn un fong que, bueno, pues que et pot afectar les vies respiratòries, no? Ja no només era l'olor, era el perill. I li vaig dir, bueno, llavors què he de fer? No, has de fer una instància a agricultura i agricultura vindrà i et dirà com procedir. Vale? Nosaltres també ho farem des de la nostra part per posar més pressió i que vagin ràpid. Ok. Faig la instància un dimarts.
17: Sí.
16: No en recordo. Passa una setmana i ningú em truca. I era una cosa que havia de ser urgent, no? No, ningú em diu res. Començo a trucar al Departament d'Agricultura, uns serveis centrals, i em diuen que ja han rebut la incidència, que ja es posaran en contacte amb mi, però que mentre ens recomanen que per entrar a l'habitació ens posem una mascareta FP2 o ens conviden a marxar de la nostra pròpia casa. Ens diuen que marxem de casa.
17: Que marxeu de la casa per culpa de la colònia de ratpenats, clar, per tot i els problemes que pot portar aquesta insalubritat del guano, dels seus excrements.
16: Exacte, justament això. Jo m'enfado, com comprendràs, no? I jo no em puc permetre marxar de casa perquè, primer, econòmicament jo no puc pagar una hipoteca i un altre apartament a part perquè som 5 persones, tenim 3 nens, això és inviable, no? Necessito que feu alguna cosa ja. No, que fins a finals d'octubre, a principis de novembre, no es pot fer res perquè és una espècie protegida per llei i ells no poden fer res. Bueno, començo a sortir als medis de televisió, ràdio, xarxes socials. Vaig fer un reel a xarxes socials que em va ajudar moltíssim perquè des del Museu de les Ciències Naturals de Granollers es posen en contacte amb mi. I em diuen, mira, Bàrbara, és cert, no es poden tocar fins a final de cria, però nosaltres... ells també tenen un centre de recuperació de fauna, ¿vale?
17: Sí.
16: Com a centre especialitzat en ratpenats, venim a casa i mirem d'ajudar-te, mirem quantes espècies tens vives, mirem pel forat, perquè el paleta, com t'he dit, en va fer un petit forat,
17: sí,
16: a veure quin tipus d'espècie és, si és, bueno, no recordo el nom, però evidentment, quina espècie tens aquí. Bueno, van venir, s'ho van estar mirant, vam detectar que vius, com a mínim que sortissin de l'escletxa, perquè tot això... passa la part interior dintre de la meva habitació i la part exterior dona la façana de la casa,
17: clara,
16: que hi ha una escletxa que es colen per aquí.
17: Que és per on sortien i entraven i van decidir allà fer la casa seva. Exacte. Van entrar per aquesta escletxa.
16: Exacte, i vam detectar que hi havia uns 25 exemples vius. Quan vam obrir, a part del guano i la pudor, vam detectar que n'hi havia uns 16 que havien mort. Què significa? Que l'olor que estava desprenent i que estàvem inhalant tota la meva família i jo era de cadàvers de ratpenats i del guano, de l'excrement.
17: Mare meva!
16: Això empitjora les coses, evidentment. Llavors, bueno, aquest noi va retirar el que va poder perquè tu pensa que és un quadrant, un calaix de pla dur on passa per aquí doncs, cables, per la tele, l'antena, sí, tot... Sí. I només hi ha un forat petitet, va poder retirar-ho i quedava la part dreta. Tota la resta de paret segueix estant plena de cadàvers i de guano.
17: Mare
16: meva. I aquí no s'ha pogut fer res encara, perquè no teníem el permís.
17: I, llavors, i a partir d'aquí què? Perquè, ostres, quin culabrot, mare meva, Bàrbara. Com continua
16: sí,
17: això?
16: Sí, suposo que Netflix en breu us en trucarà per fer un documental, perquè això és de pel·lícula, realment. Bueno, pues, passat un mes, després de fer aquesta crida a tots els medis, ahir es va posar en contacte amb mi el senyor Ordeig, el conseller d'Agricultura,
17: sí,
16: per dir-me que, bueno, que des de Gent Rurals no m'havien donat la informació correcta, que això no forma part del Departament d'Agricultura, que a mi ja em semblava estrany, però bueno, tant com a, per escrit com a la instància, posa que és d'Agricultura, però que com a ciutadana i que ell, com a govern, el que anava a fer era gestionar-ho rapidíssim. I era dir-te que, bueno, que ho ha gestionat, el que ha aconseguit és que en comptes d'esperar-nos a finals d'octubre, a principis de novembre, pugui ser en qüestió de 15 dies o un mes, tot depèn de la quantitat de cries que hi hagi. Però bueno, solucionat no està.
17: Clar, és que aquí hi ha moltes preguntes que ens podem fer. Estem tots d'acord que s'ha de protegir espècies, com aquesta dels ratpenats, aquesta podem estar tots d'acord. Però, home, suposo que també hi ha d'haver uns límits com el de casa teva. Tan difícil és agafar aquesta espècie protegida amb cura, amb especialistes i portar-la a un lloc segur?
16: Bueno, aquest és el tema, no? Al final nosaltres el que demanàvem, sobretot jo quan jo vaig fer el vídeo a les xarxes socials, jo el que deia és, jo respecto l'època de cria d'aquests animalons, però que vagin a criar en un altre lloc.
17: Clar, aquest és el què, que no sé si hi ha alguns límits, perquè si has de marxar de casa teva perquè uns ratpenats han decidit allà fer el seu niu, doncs, escolta, és una cosa una mica...
16: El conseller Ordeig és el que em deia, no? Diu, i si això hagués passat en un hospital?
17: Clar.
16: O hagués passat al mig de l'autopista? Haguessin parat aquesta autopista 3 mesos? Llavors, el conseller Ordeig va ser una persona molt raonable i va dir, això no es pot permetre, realment. Llavors, per això ho ha gestionat. El tema és aquest, hem posat, o sigui, abans que jo liara la que liau, no? Es va posar per davant els ratpenats que una família amb 3 nens. Nosaltres només volíem que s'emportessin aquests animalons a una recuperació de fauna. Jo no volia matar aquests animals, no volia que se'ls carreguessin, volia que marxessin a un altre lloc.
17: Clar, clar, no, home, és coherent, és el que parlem, que sí que està molt bé, s'ha de protegir espècies, aquí estaríem tots d'acord, però home, hi ha d'haver uns límits i aquí és on s'ha d'intervenir, sobretot, per exemple, en el cas teu. I el conseller ho deia bé, no? Si això ho fan en un hospital, sí. Si ho fan en una residència de gent gran, de gent vulnerable, si, jo què sé, ostres, clar, els límits hi han de ser-hi, no? I al final, com acaba tot això, Bàrbara? Com acabarà? Què passarà ara?
16: Encara no ha acabat i no sé si acabarà. No sé si acabarà i com acabarà, no? Jo l'únic que sé, que acabo de penjar fa 10 minuts del conseller Ordeig, és que Agents Rurals em trucarà per explicar-me com procedia la retirada d'aquests animalons. El que jo crec que es farà és que es portaran al centre de recuperació de fauna que hi ha al Museu de la Natura de Granollers perquè segueixin criant allà.
17: Molt bé. Però qui el retira? El retires tu? No vindrà gent especialitzada, suposo.
16: Sí, vindran els del Museu de les Ciències Naturals de Granollers, que són especialistes amb ratpenats, bàsicament.
17: Entenc, molt bé. Ostres, Bàrbara, Carai. I llavors, quant de temps portes amb tota aquesta història des del minut 1 fins ara, que encara no...

0: algo primordial, és el fet de, en plena onada de calor que estem vivint, nosaltres no podíem posar l'aire condicionat perquè va per conductes i llavors l'olor s'anava repartint per les habitacions dels nens.
1: Oh! Oh! Ostres, Bàrbara, mare meva, mare meva. I encara esteu així, amb en plena onada de calor, sense aire condicionat, per exemple.
0: Sense aire condicionat, hem perdut unes vacances pagades, perquè clar, gent rural ens van dir que vindrien a fer controls d'aquests animalons, que no ha vingut ningú, també t'he de dir, però jo he hagut de cancel·lar les meves vacances. Bueno, és que està sent una mica...
1: No sé com
0: catalogar-ho.
1: Doncs espero i desitjo que les administracions actuen ràpidament i el que han promès de venir a retirar-ho el més aviat possible sigui de debò. I per part meva, us he de felicitar pel respecte a la natura que heu tingut, perquè això no ho hagués fet tothom, eh? Això no ho hagués fet tothom.
0: No.
1: Una altra persona agafa els animalons i ale. I aquí no s'ha enterat nadie, eh?
0: Mira, això... És una cosa que jo parlava amb el conseller Ordeig i li deia, el problema de tot això és que estem fomentant, quan jo ho he explicat als medis i a les xarxes socials, els comentaris principals quins eren? Pues quan em passi a mi, no aviso i me los cargo. Clar, estem fomentant algo que no hauria de ser així, realment. Nosaltres hem tingut aquest respecte, però les administracions han de tenir el mateix respecte cap a nosaltres i anar igual de ràpid que hem anat nosaltres.
1: Correcte.
0: Si això no va de la mà, sé que tenim un problema.
1: Doncs, Bàrbara Sanz, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva aventura, encara inacabada, però sembla que envies la solució. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Un plaer. Què? Quina aventura, no? I clar, què passa quan et trobes amb una espècie protegida a casa? Mar Porto, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Flipant, eh?
2: Buah, impressionant, increïble. Jo no sé què faria perquè em trobo un ratpenat d'aquests a casa i surto corrents, eh?
1: Flipant. Bé, què ens expliques?
2: Abans que em diguin que he de marxar i abandonar casa,
1: tu,
2: ja ho he fet.
1: Tu ja ho has fet, directament. Sí. Què passa si ens trobem amb això? Quines espècies són les espècies protegides que tenim aquí a...
2: Doncs mira, parlem, per exemple, del tritó del Montseny o de la tortuga mediterrània o, per exemple, el trencalós, que és una espècie de i també la llúdriga. Són espècies que estan protegides perquè les seves poblacions són reduïdes o es troben en risc de desaparèixer i per aquest motiu doncs, la legislació prohibeix capturar-les, molestar-les o fins i tot destruir els seus hàbitats o comercialitzar-les. Mm-hmm. Parlem també d'espècies exòtiques invasores com el cranc vermell americà, la tortuga d'orelles vermelles, el musclo sabrat o la vespa asiàtica, que són espècies doncs, que competeixen amb les autòctones pels recursos, transmeten malalties i també doncs, poden alterar l'equilibri natural.
1: Però aquestes no estan protegides.
2: Aquestes no.
1: Aquestes no, eh?
2: Són exòtiques invasores.
1: Ja te la pots carregar, la vespa asiàtica, si la trobes ja te la pots...
2: És diferent, però davant d'aquesta situació, doncs, les administracions el que fan i els especialistes és treballar per protegir-les i controlar doncs, també les invasores i la ciutadania aquí tots tenim un paper fonamental, no? Hem d'evitar alliberar animals exòtics a la natura, no transportar espècies entre diferents espais naturals, informar a les autoritats si detectem una espècie invasora i respectar, com no, sempre aquestes normes de protecció de la fauna i de la flora. Per tant, hem de deixar que visquin, no?
1: És un rotllo.
2: Separats d'elles
1: i ja està.
2: I doncs no molestar-les, però clar, et trobes una d'aquestes a casa i surts corrents, eh? Surts corrents com a mínim.
1: Gràcies, Mar. Un abraç, fins després. Us explicaré abans de res una qüestió. Sabeu que el Parc de Collserola està tancat. Està tancat perquè hi ha un confinament per la pesta porcina africana dels porcs senglars. Doncs ara que no entra ningú allà, hi ha silenci, hi ha calma, doncs els ratpenats s'han animat a criar amb el silenci. Ara, ningú s'espera que enmig de Sabadell, a Sabadell Centre, passi el que ha passat amb la Bàrbara. Va, que de seguida parlarem de les famílies que han estat desallotjades dels seus habitatges, les seves cases, per culpa de l'esvoranc del Putxet relacionat amb les obres del metro. Al final, què passarà amb aquestes famílies? Podran tornar a casa de seguida fent 5 cèntims aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
3: Escuchas Mediodía Cope.
4: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
5: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
6: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
5: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
6: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
5: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante

0: segundo año.
1: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
0: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
1: Máster universitario en Radio COPE.
0: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
2: NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
5: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
6: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: Avui hi ha hagut una roda de premsa relacionada, entre altres coses, s'han tractat els temes de l'esvoranc al Putxet relacionat amb les obres de la L9, el tram central. I la delegada del govern, Pilar Díaz, doncs ha estat parlant. Ja ha estat el Pol Matavaques mirant com estava la situació. Hola, Pol, com estàs?
9: Doncs molt bé, bon dia.
8: Què s'ha explicat? Què s'ha dit?
9: Doncs mira, tenim primera bona notícia. Comencem per les bones, va. Números 56 i 58. Aquestes dues finques del carrer Sant Gervasi de les Cassoles poden tornar dilluns que ve. És la bona notícia i, a més, el 54, la finca 54 d'aquest carrer es preveu que la setmana que ve pugui tornar. Aquesta seria la bona notícia. Això sí, també quan s'ha preguntat pels terminis de les altres 5 finques que faltarien, s'ha parlat de setmanes.
8: Setmanes. Fins que recordem que van començar a injectar allà ciment per intentar estabilitzar el terreny, i aquest retard també té una decisió si torna o no torna. Té una relació directa amb esperar a veure què passa. Si aquest ciment, aquesta base que s'ha posat al forat, doncs té els seus efectes i estabilitza el terreny o no.
9: Exacte.
8: Entenc, no?
9: Poden estar 150% segurs, ens deien que poden tornar. I després, un altre dels temes que teníem volant pels aires i que era una incògnita, és si hi haurien ajudes. Han confirmat que sí, tant a comerços com a veïns. Això sí, no sabem la quantitat, es preveu que s'aprovin dimarts vinent per part del govern, per tant, haurem d'estar alerta de saber aquestes mesures ben bé de quan estem parlant. I dels habitatges afectats, ens han dit que han pogut entrar 88 dels 93. Els altres 5 no, perquè com que no hi havia els veïns, no han pogut demanar el permís per poder entrar.
8: Bé, no és un... És un bon què, no?
9: Sí, és un bon
8: primer pas. En general és un bon què, és un bon primer pas, i aquestes coses. És millor que es trigui una setmana i estar segurs que tornar a casa segur, que no després tornar a marxar. I a més, lo de les ajudes queda concreta la xifra, però és un bon què, no?
9: Exacte, veurem com es fa.
8: Bueno, molt bona roda de premsa. Molt gràcies, Pol, per explicar-nos. Acaba d'arribar d'aquesta roda de premsa que ha acabat fa uns minuts de la delegada del govern, Pilar Díaz. Estem a punt d'arribar a 3:15. De seguida actualitzem la informació. A 3:15 anava a dir, a 2:15. I de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra. Fins ara.
6: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
10: COPE Lleida.
6: 97.4 FM.
11: Autocaravanas Norte llega a Barcelona. Ven a celebrarlo con nosotros en las jornadas de puertas abiertas del 13 al 18 de julio, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más de 800 autocaravanas, caravanas y campers nuevas y de ocasión, con ofertas especiales y sorteos. Ven a Carrer de la Bassa número 9, Parés del Vallès. Entrada gratuita. Te esperamos.
12: ¿Forma una familia o no?
10: Decidir ara o esperar. Tornar a estudiar o emprendre. Marxar o fer vida aquí. Tot comença a casa.
12: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Residència de gent gran El Parador. Un gran equip de professionals, social i sanitari, al costat de les persones grans que tant estimem. Informa't i beneficia't de la prestació econòmica vinculada al servei. Estem al carrer Almodivell 6, al costat de la Catedral de Lleida. Informa't a residenciaelparador.com o al 973 82 86 24. Volem ajudar-te. Residència El Parador, al costat de la Catedral.
14: El Tour de Francia ja està en marxa i la emoció no da tregua.
15: Ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
14: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
15: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
14: En COPE te lo contamos todo.
15: 20 kilómetros meta.
14: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
15: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
14: Cada día desde las 4 en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
15: Línea de meta, Eric Prade.
14: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
6: Migdia.
16: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: Què tal? Són les senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres, dia 17 de juliol. Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra, la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz i és el moment de fer una actualització de la informació de serveis, començant per la meteo. Bé, de cara a aquesta tarda no esperem pluges, sí un augment de la nuvositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols i cap als ports. Aquí faran acte de presència núvols. I algun núvol baix perdut per la Catalunya central. Les temperatures màximes baixen. Baixen, però, és a dir, és que sembla una broma dir això. Baixen, però la calorada serà important, eh? La calorada serà realment important. La mà agitada, vent de ponent, de llevant. Vent de llevant directe cap a costa, que fa que avui les platges tinguin unes banderes com a mínim grogues per la mar, així que molta prudència si anem cap a mar per refrescar-nos, perquè el mar precisament no serà gaire amistós a l'hora de fer un banyet amb tranquil·litat. De pam pel matí, demà dissabte pel matí, que esperem és un altre cop una alerta activada per calor nocturna, sobretot aquesta propera matinada a Terres de Ponent i cap a l'Alt Empordà. Aquí la calor nocturna serà d'aquelles que per dormir tindrem un problema per dormir. La resta del cap de setmana, el que esperem, possiblement, a tot estira, algun plogim per dir alguna cosa cap al Ripollès que es pot escapar. La resta, res. Tindrem un cap de setmana més o menys estable, amb algun núvol despistat, i temperatures que es mantindran. No pugen, es mantenen. Aquesta calorada es mantindrà. Aquesta onada de calor ja ha acabat, la donem per finalitzada, però la calor i l'aixafogor serà realment important. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon migdia, benvinguda.
17: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de parlar d'algunes incidències a l'AP7, en concret, per exemple, a Constantí ha cremat un vehicle en sentit Ulldecona, ha estat una estona tallada, el vehicle ja està retirat, però encara hi ha 3 quilòmetres d'intensitat. En el cas de Sant Cugat, en aquesta AP7 han topat dos camions i un turisme, no hi ha hagut ferits, però hi ha un carril tallat en sentit Tarragona, falta retirar algun dels vehicles i són 2,5 quilòmetres de situació lenta. En el cas de les rondes, apreciem molta mobilitat ja, indici de que estem a les portes de la sortida del cap de setmana de divendres, i ja per això el que fem és demanar-vos molta cautela, que no baixeu la guàrdia, i sobretot si us trobeu en els trajectes curts aneu amb més precaució que mai, que són de vegades on ens relaxem i poden haver-hi més accidents. Que tingueu bon cap de setmana.
8: Igualment, cuida't molt, Sílvia.
17: Gràcies.
8: Bon cap de setmana. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José José Luis, com estàs?
18: Què tal, José Miguel Companys? Bona tarda. I d'algun protagonista més, eh?
8: Bé, un protagonista més, segurament que ens portaràs més, en tot cas.
18: Home, miri, és que jo li he posat una cosa, però a l'actualitat ja se sap, no para, no dona treva.
8: Sí.
18: I el que anava per un cantó, doncs pel que fa a l'actualitat del Futbol Club Barcelona, va per un altre cantó, perquè és de fa uns minuts. Sap vostè que el Barça vol fitxar a Julián Álvarez?
8: Sí.
18: Sap vostè que Joan Laporta va arribar a Dallas i va dir que l'oferta del Barça per Julián Álvarez doncs tenia una data de
8: caducitat, sí, que no era per sempre.
18: I que el Barça no ballaria el so de la música que li proposés l'Atlético de Madrid.
8: Correcte.
18: L'Atlético de Madrid va fer ahir un tradicional sopar que acostumen a fer quan comença la pretemporada. Va sortir Enrique Cerezo, va dir que Joan Laporta ja sabia on acabaria o on començaria la propera temporada Julián Álvarez.
8: Julián Álvarez, sí.
18: Ho va dir així, el president de l'Atlético de Madrid. I és de fa uns minuts, Miguel Ángel Gil Marín, director general del conjunt Matalassé, en declaracions a la web del conjunt del Metropolitano.
19: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
18: Dit això, estem a 17 de juliol.
8: Sí.
18: La Lliga comença el 15 d'agost.
8: Sí.
18: Això no s'ha acabat.
8: El mercat tanca quan tanca? El 31 d'agost?
18: Continuarà entre el 31 d'agost i l'1 de setembre.
8: Com és possible que comenci la Lliga abans de que tanqui el mercat? És una cosa molt il·lògica completament.
18: Perquè esto es España.
8: Ah, vale, doncs pues ja està. Vale.
18: És, totes les lligues d'Europa, totes, comencen al cap de setmana del 22 d'agost. Però hi ha un senyor que es diu Javier Tebas Medrano que diu, no, l'Espanyola començarà el 15 d'agost, eh? La Verge d'agost, tothom pendent de la platja, de la sorra...
8: De les festes majors, que és el dia 15...
18: De
8: no estrenar-se,
18: de la multitud de festes majors.
8: Sí, sí.
18: Però és que, a més, com que els hi has de donar treva als equips que tenen jugadors al Mundial...
8: Evidentment.
18: Aquesta primera jornada de 10 partits s'atomitza dos per aquí, un per allà, un altre dimecres, un altre dijous... És a dir, el Barça...
8: Qui desastre.
18: Jugarà el partit de la jornada 2 abans que el partit de la jornada número 1.
8: Molt bé.
18: Miri... Javier Tebas Medrano, què vol que li digui?
8: Muy bien,
18: que vol que li
8: digui vostè?
18: Però, bueno, per rematar l'actualitat del Barça, dia de Yemi, això dels intercanvis de documents, signatures digitals, sí, el xicot ja ha passat la revisió mèdica, serà jugador del Barça les 5 properes temporades i tan bon punt sigui blaugrana s'incorporarà als entrenaments de Hansi Flick. I des dels Estats Units arriba més actualitat del Barça. No perquè Laporta hagi anat a la final del Mundial, no perquè Laporta s'hagi transformat en el seguidor principal de la selecció espanyola de futbol. No. L'entitat blaugrana informa que ha obtingut 105 milions d'euros gràcies a una emissió de bonus que tindrà que ser retornada a l'octubre del 2036 amb un interès periòdic del 5,14%. Aquesta emissió de bonus l'han cobert capitals dels Estats Units en una operació dirigida per Goldman Sachs. És a dir, que la presència de Joan Laporta als Estats Units tenia que veure amb la selecció espanyola, no diré que no, però també tenia que veure amb aquesta...
8: Operació, no? De
18: operació,
8: treure diners de...
18: Palanca,
8: fons, sí.
18: Emissió de bonus, que li atorga al Barça 105 milions d'euros. De l'Espanyol és notícia que han confirmat la tercera equipació. És d'un color entre groc i festuc, no m'atreviria jo a pronunciar-me. De l'actualitat de segona divisió, renova...
8: L'Espanyol juga avui...
18: Demà.
8: Demà juga.
18: Demà, contra l'Olot.
8: És el primer partit de pretemporada.
18: Primer amistós de la pretemporada pels homes de Manolo González. És un cap de setmana farcit d'amistosos. El Girona renova David López, que recordem havia acabat contracte, renova evidentment a la baixa el central, l'ex de l'Espanyol, i l'Andorra confirma l'arribada a la seva porteria de Pau López, que signa 3 temporades més una opcional. Tenim nova noia, el Badawoman femení, Izarne Sarasola, formada a la pedrera de la Reial Societat. I en bàsquet, cinquena incorporació del Futbol Club Barcelona. Torna Agustí Ubal, aquest exterior uruguaià que ja havia estat al Barça sota les ordres de Jasikevičius,
8: sí.
18: I que ara doncs torna al Barça després d'abonar la clàusula de rescissió. Estava a la disciplina del Quitzenàs Manresa.
8: Estan fent els deures, no? Sembla, l'equip de bàsquet.
18: Home, aviam, si no l'erro, ara mateix tenen 9 jugadors al roster. Oh. El Barça està cuinant una operació, jo crec que són les operacions definitives per acabar de consolidar una plantilla que pugui fer front a la temporada després d'una autèntica desbandada que hi ha hagut a la secció de bàsquet blaugrana. Per cert, parlant del bàsquet del Barça, ahir el representant d'Alexander Sekulić, el que serà nou entrenador del Barça, doncs pujava una foto a l'Instagram. Ell assegut a una tauleta amb el seu portàtil obert,
8: sí.
18: I a la pantalla del portàtil un paper amb membrete del Futbol Club Barcelona, un post molt hàbil per tapar el que no s'ha de veure, i en el segon paràgraf, coach. És el contracte que vincularà Alexander Sekulić a la banqueta del Barça.
8: Sí, sí.
18: I un apuntet més, d'atletisme. Gran marca ahir de Sara Gallego, que es va quedar a 0,2 del rècord d'Espanya de 400 tanques. Lo important, bitllet i classificació directa per l'europeu de Birmingham a l'agost.
8: Si haguessis de fer una porra, és que ara parlarem
18: de
8: la final del Mundial.
18: Amb el cor o amb el cap?
8: Una amb el cor i una amb el cap, va.
18: Miri, a mi m'ha deixat molt descol·locat que hagin posat a Vincic d'àrbitre, perquè és un àrbitre europeu. Jugant-hi una selecció europea i una selecció americana, lo normal hagués estat un àrbitre d'un altre continent. Això, a mi això m'ha descol·locat. Amb el cor, tindrem la segona estrella. Amb el cap...
8: No està tan clar.
18: No m'agrada. No, és que no m'ha agradat. Això...
8: Aquests dubtes els comparteix l'Albert Díaz, que estava parlant amb ell abans de començar aquest impàs d'abans, i em deia igual, estava una mica així...
18: Aviam.
8: Amb dubtes.
18: Si és per futbol, hauria de guanyar Espanya. Però són especialistes. Són canxeros.
8: No, i tant.
18: I aviam, que no són coixos, que tenen a un tal Leo Messi, que tenen Julián Álvarez, que tenen jugadors de qualitat, però és que, a més, són canxeros. I si el partit se'n va a lo canxero...
8: A veure com ho tenim, però...
18: I si tenim en compte que a Infantino li agradaria veure Leo Messi aixecant un altre cop la Copa del Món...
8: I per què li agradaria? És el seu tiet, una cosa així, o què?
18: Faci vostè un passeig per les xarxes.
8: Conspiracions, no? Punt de conspiranoies. Bé, doncs, tant de bo dilluns, quan parlem dilluns, sigui per comentar una alegria de la selecció espanyola.
18: Sé que vostè s'alegrarà molt i molt de que Espanya guanyi el Mundial i de compartir aquesta alegria amb mi.
8: I pels culers, l'alegria ja està donada, perquè estem parlant d'un triomf de la Masia del Barça.
18: No vingui per aquí.
8: De la Masia del Barça, que ja...
18: No, perquè...
8: Ja sé que et fa mal, ja sé que això et fa mal, ho sé.
18: Només li queda de dir aquell argument absolutament de fang, de dir, va, si guanya Espanya, perquè guanya l'estil Barça, i si guanya Argentina, perquè guanya Messi. No,
8: que jo vull que guanyi Espanya, clarament, però està clar que l'estil de la Masia i la formació de la Masia del Barça és un model d'èxit i que estarà a la final. Això és una obvietat.
18: Amb Unai Simón, amb Àlex Baena, amb Mikel Oyarzabal, sí, amb Fabián...
8: Hi ha coses que...
18: Rodri Hernández...
8: Hi ha coses que couen,
18: Cucurella...
8: Giles...
18: Pedro Porro...
8: Que res que mor...
18: No, tots ADN Barça.
8: José Luis, moltes gràcies.
18: Bon cap de setmana.
8: Cuida't. Tant de bo celebrem dilluns el triomf i la segona de la selecció espanyola. Precisament, d'això parlarem de seguida. En parlarem de les diferents llocs on veure el partit més enllà de la ubicació, per mi, poc encertada, de l'Ajuntament per veure la final a les Corts, al costat del cementiri de les Corts. No sé si és la ubicació més adequada, no? No ho sé, no criticaré, és una percepció personal, aquí em podeu criticar, però a mi no em dona el què, que igual sí, ja les seves raons tindran. I en parlem, perquè Barcelona amb la selecció també ha organitzat o porta organitzant les maneres i formes de veure la selecció espanyola, i parlarem amb ells. De seguida, aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
20: ¿Quieres contarnos algo?
21: Escríbenos.
20: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
22: Para toda una generación, este domingo será la primera vez.
23: ¡España va a jugar la final de la Copa del Mundo!
22: Porque 16 años después, volvemos a una final del Mundial.
23: ¡Vamos con la furia!
22: Y volveremos a soñar con España, a emocionarnos, a hacer historia.
24: Un camino en búsqueda de la segunda estrella.
22: Este domingo, desde las 3 de la tarde en COPE, la final. finalísima del Mundial. España-Argentina. Toda la previa, el ambiente y la emoción de un país con los números uno del deporte en directo desde Nueva York.
0: Está llegando el autobús.
22: Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade en Tiempo de Juego.
0: ¡Sale a cantar España!
22: Y después, todo lo que deje la final con Juanma Castaño. Vive en COPE un partido para la historia. ¡Vamos España! ¡Vamos España!
1: Y junto a nosotros, otro número uno. Verisur, líder mundial en clientes de alarmas.
2: Verisur, saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
21: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuera.
21: Condiciones en Mutua.es.
24: Hola, voy a recoger a los niños a música. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por solo 4,59 euros el litro. Y también champú, que no queda. Y hay un 50% en la segunda unidad en H&S, Pantene, All Spice. Aprovechamos.
25: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
26: En tienda web y app.
27: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
28: Migdia.
29: COPE Catalunya i Andorra.
28: Estàs informat.
8: És una cita esportiva històrica, la de la final del diumenge. I aquí on es veurà? De fet, l'Ajuntament ha habilitat al costat del cementeri de les Corts, al costat del Camp Nou, de l'Spotify Camp Nou, doncs el lloc per veure i per seguir la final. Però hi ha altres organitzacions que ho fan, i ho fan des de fa un temps, fins abans de que fins i tot posessin pantalles grans per veure, dic grans, que no gegants, per veure partits de la selecció. Barcelona con la selecció. Parlem amb el Manel Hernández, secretari general de Barcelona amb la selecció. Manel, bon dia, benvingut.
30: Bon dia, doncs bé, ja a tope, tots els preparatius en marxa, en breus comencen a muntar les pantalles i tot funcionant ja. La gent amb moltíssimes ganes, les entrades a prop d'exhaurir-se i bé, amb tot en marxa.
8: Explica-nos, on fareu això?
30: Doncs això ho farem al Bastian Beach, que és un emplaçament que es troba a l'antic Club Natació Barcelona, allà a la Barceloneta, entre l'Hotel Vela i la platja de la Barceloneta.
8: Bé, com teniu organitzat el tema?
30: Doncs, bueno, vam començar el Mundial amb sales més petites i donat l'èxit i les contínues creixentes d'assistents, etc, doncs hem tingut que anar canviant d'emplaçament. Hem passat per les millors sales de Barcelona, però totes ens han quedat petites, i al final doncs ha tocat anar a l'espai més gran privat, ja que l'Ajuntament no ens ha arribat a donar permís a la via pública i hem decidit doncs organitzar un esdeveniment paral·lel. Hi hauran més de 3 pantalles gegants i diverses televisions panoràmiques distribuïdes per tot el local perquè la gent doncs tingui una experiència total i visqui la final a tope i amb moltíssima emoció.
8: Com és que al final l'Ajuntament no ha donat permís per una qüestió així, un esdeveniment d'aquestes característiques?
30: Doncs és bastant sorprenent, però la realitat és que, com has comentat al principi, hi ha diferents ciutats, ja no parlo de la resta d'Espanya, sinó d'aquí de Catalunya, municipis de, per exemple, 20.000 habitants que estan muntant pantalla des de quarts de final i aquí a Barcelona no hi havia manera. I per una altra banda, doncs, el més trist és l'emplaçament on han decidit ubicar la pantalla, que bueno, creiem que no compleix els requisits. I ja no només l'emplaçament, sinó la pantalla, no? Han anunciat una pantalla de 40 metres quadrats com a comentari i com a anècdota. Nosaltres, a la ronda anterior, vam instal·lar l'Ut de Gas, una pantalla de 60 metres quadrats, superior a la de l'Ajuntament.
8: Penso que l'Ajuntament ho farà a les Corts, no? A prop del Camp Nou?
30: Sí, correcte. És on faran, al costat del cementiri, una mica més llufa dins.
8: Ah, carai. Una mica com dissimulat, no? Allà sí. no m'escollit plaça Catalunya, eh?
30: No, ni plaça Catalunya, ni Arc de Triomf, ni l'Avinguda Maria Cristina, etc, no? Serà per emplaçaments.
8: Que seria un lloc més, possiblement, a dir per un esdeveniment a l'alçada de l'esdeveniment de les circumstàncies. Bé, des de quan esteu organitzant tot això? Com neix Barcelona amb la selecció?
30: Doncs, curiosament, aquest any ha fet 10 anys que vàrem néixer. L'any 2016 va ser la primera vegada i vam néixer, doncs, al final, per una necessitat i una mancança que hi havia a la societat, no? Els ajuntaments d'aquella època, doncs, no instal·laven pantalles gegants, no es podia veure la via pública i vam decidir prendre nosaltres la iniciativa perquè al final el que tampoc volíem és que els ciutadans de Barcelona, doncs, costegessin, o sigui, que assumissin el cost de la instal·lació de les pantalles, vam buscar patrocinadors, etcètera, etcètera, i així. I aleshores després, paral·lelament, ens vam donar compte que la selecció espanyola feia molts anys, fins al número de 18 anys, que no venia a jugar a Catalunya ni a Barcelona, i vam decidir, doncs, prendre la iniciativa. I afortunadament, el 2018 vàrem aconseguir que la selecció espanyola tornés a jugar a Catalunya, que va ser aquell famós Espanya-Albània, que l'equip va donar la volta olímpica, i el Luis Enrique va mencionar que havia sigut el partit més emocionant que havia viscut des de la seva història al futbol i que ho recordava.
8: Senyor Manuel Fernández, secretari general de Barcelona amb la selecció, escolta'm, gràcies per la xerrada i que guanyi Espanya.
30: Moltíssimes gràcies i convidem a tots els oients a que vinguin i ho disfrutin amb nosaltres.
8: Gràcies.
30: I vosaltres també, per suposat.
8: Gràcies, així sigui, i allà estarem segurament per veure aquest partit. Bé, el cas és que no som gens originals, però parlem de porres, i per això el Marc Monclús ha anat al carrer. Què tal, Marc, com estàs?
3: Molt bé.
8: Tu què creus, com ho veus això?
3: Jo veig Espanya favorita, com a moltes cases d'apostes i molts llocs en donen Espanya com a favorita.
8: Si les cases d'apostes donen com a favorita, això és un bon punt, perquè aquestes no acostumen... Amb la pasta no es juga, això segur, Amb la pilota sí, amb la pasta no. Bé, has anat al carrer, no?
3: Sí,
8: què t'han explicat?
3: Hem sortit al carrer i la gran majoria de gent... De fet, tan sols una persona donava com a guanyadora a Argentina, la gran majoria de gent.
8: Que era de fora o INDEP?
3: Jo diria que era més...
8: Perquè sí, els indepes donen per guanyadors a Argentina, una de dues.
3: Sí, sí, era... Jo crec que era indepe, perquè... perquè estrangera no era. Però sí que hem parlat amb alguns estrangers, sí. Sobretot italians, perquè n'hi ha molts per la zona.
8: Sí.
3: I també donaven com a guanyadors a Espanya.
8: A veure, escoltem.
3: Sí.
4: Hombre, España, yo creo que España no.
5: 2-1.
4: Mira, yo me la juego un poco más. Yo te digo que yo creo que llegan 2-2 en el minuto en los 90 minutos y después prórroga y penaltis.
7: España, por supuesto, 2-1.
9: España. 2-0.
10: Yo creo que van a quedar 2-1 y gana España.
11: Argentina. Yo creo que van a quedar 1-0.
12: España, ¿quién va a ganar? Yo diría 2-1, va.
13: España. España, España.
15: España, España, España.
26: Yo creo que es 2-1, ¿no?
31: 2-1,
26: España.
31: Yo creo que es 2-1.
8: Però veig que ho tenen tot com a molt al límit, un 2-1, 2-2 pròrroga i penals, sí. Tot molt ajustat,
3: Hi havia molt poca gent que confiava en una victòria àmplia, la gran majoria de gent ha dit 2-1. Però està bé, és una victòria igual, vull dir, sigui per la mínima o sigui...
8: I tant. Què més t'han explicat?
3: Sí, també hem preguntat pels golejadors. La majoria de gent confia en que la mínia mal marqui. El golejador, o sigui, el golejador més nombrat és la mínia mal. També ens deien alguns Oyarzabal, però el que tothom està d'acord és que Messi marcarà el gol d'Argentina.
8: El gol d'Argentina.
3: Sí.
8: Bé.
3: Anem a sentir-ho si
8: endavant.
3: Vols.
4: Mira, Oyarzabal yo creo que marca uno.
5: Oyarzabal, no, lo tiene que meter él.
4: A ver, para mí va a meter Oyarzabal, Fabián, y para Argentina es que me veo doblete de Messi tranquilamente. Pero ya en penaltis... Messi es el que falla.
7: Oyarzabal y Lamine.
11: Lamine Yamal y otro.
10: Dani Olmo. Argentina Messi y España Lamine Yamal.
11: Y va a marcar Messi.
5: Espero que Messi Argentina y Lamine y quien sea.
12: Dos de Lamine y uno de Oyarzabal.
11: Ostras. A ver, espero que uno Lamine Yamal. Y luego, pues, no sé.
31: Yamal va a meter uno y el de Oyarzabal otro.
8: Doncs molt bé, mira, hi ha esperances, ho tenen molt clar, Marc, sí. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
8: Que tinguis un bon dia i un bon visionat de partit.
3: Igualment.
8: Va, que de seguida parlem de descobrir comarques, propostes per descobrir comarques, i de seguida parlem aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra.
28: A COPE Catalunya.
32: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
8: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
0: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
28: Migdia.
29: COPE Catalunya i Andorra.
28: Estàs informat.
8: Comarques per descobrir. Hi ha una comarca per descobrir que possiblement està allà, i és el Baix Llobregat, turísticament parlant em refereixo. Per això el Next Llobregat ha creat un PDF de 150 pàgines per redescobrir el Baix Llobregat, que és estiu al Baix, bàsicament. Parlem amb el Juan Carlos Valero, editor de Next Llobregat. Juan Carlos, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, ben trobat.
8: Com estàs? Rodejat de gel, perquè amb aquestes calorades del Baix, tio, és una qüestió salvatge, eh? Què vols que et digui?
1: Bueno, però no pensis, eh? També aquí al Baix Llobregat tenim un microclima, perquè hi ha molt de natura.
8: Sí, sí, per veritat, exemple, sí.
1: A la Pineda de Gavà està fantàsticament bé, els boscos de Collserola i de la part de la Serra de l'Urdal que toca al Baix Llobregat també s'està molt bé.
8: Sí, senyor.
1: Si estàs a l'ombra o als parcs metropolitans, que hi ha molts parcs metropolitans, també s'està molt bé, o sigui que s'ha d'anar a buscar la recerca de l'ombra.
8: Saps una cosa? Saps una cosa, Juan Carlos? Jo també sóc fill del Baix Llobregat, però sempre m'ha donat la sensació que el Baix Llobregat encara és una comarca per descobrir de Catalunya.
1: Absolutament, absolutament. I és precisament una de les missions que ens hem proposat i crec que ho anem aconseguint modestament. Perquè, mira, d'entrada ja t'he de dir de que som al quilòmetre zero de Gaudí. O sigui, aquí al Baix Llobregat, a la colònia Güell, una colònia textil que es va construir a finals del segle XIX, principis del XX, el seu amo, el Güell, que va ser mecenes de Gaudí, doncs li va encarregar fer l'església. I allà Gaudí va fer el que es coneix com la cripta de Gaudí, que és un tresor absolut, no només des del punt de vista universal i arquitectònic, sinó que pel Baix Llobregat és fins i tot un símbol, no? La joia, no? De l'arquitectura i del modernisme, no? Però jo t'he de dir una cosa que ens fa diferencials.
8: Okay.
1: Sí, comença ja pel nom. Escolta'm, som l'única comarca de Catalunya que només és Baix. Per això, quan diem que som del Baix, tothom ens ubica. No passa el mateix amb les dues comarques Urgell...
8: El Baix Empordà també està... El Baix Empordà també és Baix, no?
1: No, però el Baix Empordà té alt Empordà.
8: Ah, clar, alt. És veritat, tens raó.
1: Sí. Alt Urgell.
8: Aquí no tenim alt Llobregat, és Baix Llobregat.
1: Ribagorça, alt Ribagorça i Baix Ribagorça. Baix Penedès, alt Penedès. Alt Camp... Baix Camp. No, escolta, si dius som del Baix, ja està.
8: Ja està, som del Baix, no hi ha un alt Llobregat, hi ha un Baix Llobregat.
1: No, perquè no hi ha alt Llobregat, som únics. Per això que aquesta, diguéssim, singularitat també la tenim en tot una sèrie d'alternatives de turisme de proximitat, però... De veritat, no és perquè jo sigui d'aquí del Baix Llobregat, que també és per això, no? Per passió, no? Però és que quan la gent descobreix, per exemple, el delta del Llobregat, del Prat, aquesta zona de marismes, d'aus, de riquesa, de fauna, de flora, de riu, de la platja...
8: Home, de platges no, magnífiques, no, a Prat, Viladecans, Gavaga, Castelldefels, platges... Platges una platja que, de punta a punta, que no s'acaba, és una platja tota sencera... sense interrupcions.
1: I de dunes, vull dir, absolutament cuidades ecològicament, que fins i tot la Unió Europea l'ha reconegut. L'audiència de COPE Catalunya i Andorra, doncs, a la pàgina web, si vosaltres voleu posar l'enllaç per descarregar-se el PDF gratuïtament, eh? O sigui, el PDF, que és, diguéssim, la publicació electrònicament, són 500 pàgines, eh? O sigui, d'unidó.
8: D'unidó, ja. És que mira tot el que hi ha per fer, eh?
1: Però revistades, eh? Però revistades, o sigui, és de amena lectura i a més a més, pots, cada capítol pot ser un dia perfectament, un dia d'escapada en transport públic, aquí al costat, eh? Vull dir, al costat de Barcelona, al costat de Manresa, al costat d'Igualada, vull dir, és una escapada familiar o de parella o d'amics molt, molt, molt sostenible també, perquè és prop de casa.
8: Doncs Juan Carlos Valero, periodista i editor del Neix Llobregat, gràcies per aquesta passió i per aquesta dedicació i explicar-nos...
1: Això sempre, els del Baix som així.
8: Una abraçada molt forta, moltes gràcies.
1: A tu, adeu.
8: Adeu, adeu. Baix, que és l'única comarca de Catalunya que no té un alt. Hi ha Baix Camp al Camp, per exemple, Baix Penedès al Penedès, però no hi ha un alt Llobregat. Hi ha un Baix Llobregat, però no un alt Llobregat. És una curiositat com una altra. No té més que això. Va, que arribem a les dues. Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar i recuperar a la web de la casa, també a través de les nostres aplicacions per Android i iOS, l'aplicació de Cope, on podreu escoltar tot en directe, tot en directe i, a més, tota la feina que fem, perquè estigueu ben informats i ben entretinguts. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja, que acabem de passar una bona tarda rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que tinguin una bona tarda i un millor cap de setmana.

0: Movistar Prosegur Alarmas.
1: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
2: ¡Claro que sí!
1: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
3: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
1: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
4: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
1: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
5: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
1: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
6: Pilar García de la Granja.
7: Mediodía COPE.
8: COPE Catalunya y Andorra.
6: Estàs informat.
9: Prop de 300 veïns del barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers de Barcelona els van haver de desallotjar dimarts passat, 7 de juliol, després de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro. I l'última hora és que avui hem sabut que els veïns de 2 dels 8 edificis afectats podran tornar dilluns a casa. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Els veïns de les 6 finques restants hauran d'esperar que es vagin fent les comprovacions necessàries per tal de garantir que el retorn és segur, i aquest serà segurament de forma gradual. Molt bon migdia, sóc la Mar Puerto. En total es van evacuar 93 habitatges de 8 finques i fins ara s'havia permès als veïns passar per casa a buscar roba i elements de primera necessitat acompanyats d'almenys un bomber. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat que continuen les tasques d'injecció de ciment a l'esvoranc, unes tasques que ha augurat que es podrien allargar setmanes. Pol Matavacas.
10: Aquest dilluns començarà el retorn de 2 de les 8 finques després de comprovar que es podia fer de manera segura. Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya-Barcelona, ha remarcat que és important també tenir fets els documents necessaris.
11: Ara l'important, una vegada la part tècnica ens ha dit que poden retornar, és que puguin tenir els certificats per escrit i signats de que tot està bé a nivell del sòl, a nivell de l'edifici i a nivell de cadascun d'aquests habitatges.
10: Aquests documents es tramitaran durant el cap de setmana per permetre que dilluns els veïns que ja tinguin els documents puguin tornar als seus habitatges de forma habitual. Seran els del carrer Sant Gervasi de les Cassoles 56 i 58. D'altra banda, també s'ha anunciat que el pròxim edifici que podria tornar seria el número 54 del mateix carrer. Aquesta demora d'una setmana respecte als dos edificis que sí que tenen autorització per tornar ha estat pel fet que els sensors no es van poder col·locar abans que hi passés la tuneladora, sinó que es van col·locar després de l'incident, tal com ha explicat Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Els tècnics ara mateix en tenen dades positives, però volen confirmar-les durant una setmana més. Pel que fa als altres edificis, Ramírez ha explicat que cap presenta problemes estructurals.
12: Primer, que l'auscultació, és a dir, aquest control que tenim del moviment del terreny i dels edificis, evolucionés favorablement. Això passa genèricament a tot arreu. El segon criteri era l'inspecció tècnica dels edificis. S'han fet totes les inspeccions tècniques a tots els edificis i la conclusió és que cap edifici té cap mena de problema estructural.
10: Pel que fa a les ajudes, el govern preveu aprovar dimarts vinent mesures econòmiques per ajudar els comerciants i els veïns afectats. Això sí, encara es desconeix de quin valor. Tot i això, Pilar Díaz ha avançat que els comerciants podrien disposar aquesta liquiditat abans d'acabar aquest mes.
9: Per altra banda, Pol, des de Junts, Jordi Martí ha denunciat que ni la Generalitat ni tampoc l'Ajuntament estan fent res per solucionar la vida dels veïns afectats per l'esvoranc. Asseguren que els comerciants no han rebut cap ajuda directa i exigeixen disculpes i responsabilitats del president de la Generalitat, Salvador Illa, i a l'alcalde Jaume Collboni.
10: L'alcaldable de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha estat contundent en les crítiques cap a l'Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya pel fet que no hi ha cap resposta de les institucions.
13: A dia d'avui, ningú té cap resposta concreta, ningú ha rebut cap ajuda directa concreta, no solament de qui li correspon en primera instància, que és el govern de la Generalitat, el president Illa i el seu govern, que són els responsables, els titulars de les obres de la línia 9 de metro, que ha estat la causa d'aquest gran esvoranc, d'aquest gran forat que està en aquests moments afectant greixíssimament, com dic, no solament als veïns directament afectats, sinó també a tot el barri.
10: Martí també ha criticat a l'Ajuntament i concretament a l'alcalde Jaume Collboni per la manca de solucions 10 dies després de l'esvoranc i exigeix que

0: deixi de donar esperances i s'estableixi un calendari clar per tornar a poder fer vida normal i que la gent pugui tornar a casa i els negocis puguin obrir. També ha demanat a la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats.
1: Gràcies, Pol. Veurem dilluns com tornen aquests veïns a casa seva i ara, moment de la informació de serveis. Avui divendres tenim ambient assolellat en general. Durant la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya del prelitoral, a l'interior del quadrant nord-est del Pirineu i el Prepirineu, i també al vespre podran arribar nuvolades pel terç sud. Independentment, hi haurà alguns estrats baixos a punts del litoral i prelitoral central i a l'interior de Catalunya, com també de cara al final del dia a punts del litoral. Aquesta tarda tampoc es descarten ruixats febles aïllats a l'extrem nord del Pirineu i la temperatura màxima és similar i lleugerament més baixa en general. En aquests moments, 30 graus a Barcelona, 33 a Girona, 30 també a Tarragona, 33 a Lleida i 29 a Andorra. I sobre l'estat del trànsit li preguntem a Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hi ha diversos punts a la P7 amb aturades. És el cas de Barberà, en sentit Girona hi ha 4 quilòmetres i en sentit contrari 2. També encara pendent de ser retirat un dels vehicles accidentats a Sant Cugat aquest matí i per això un carril tallat i 2 quilòmetres i mig d'aturades. També aturades a la zona de Castellví de Rosanes en sentit Tarragona, però amb tendència a millorar. Les rondes presenten molta mobilitat, molt típic d'aquestes hores, ja que estem a les portes del cap de setmana i de l'operació sortida, i a més també alguns punts d'aturades, per exemple a la C58 per entrar de Montcada cap a Trinitat o a la C17 de Mollet cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
1: I en política, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia i que avala aquesta norma, el focus se centra ara en el Tribunal Suprem. Tot i que Luxemburg descarta que el cas afectés els interessos financers de la Unió, no entra en l'altre argument que el jutge Pablo Llarena va utilitzar per no amnistiar el delicte de malversació, el suposat benefici patrimonial dels líders del procés. Això fa que, de moment, el Suprem no tingui motius per canviar de criteri a l'espera també del que resolgui el Tribunal Constitucional. En aquest context continuen les reaccions. Avui escoltem una de les parts que va impulsar aquest procediment davant de la justícia europea i és Societat Civil Catalana. Amb ells ha parlat la Yolanda Canales.
5: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia no tanca ni molt menys, segons Societat Civil Catalana, el recorregut judicial dels procediments relacionats amb el procés. El seu president, Àlex Ramos, assegura que respecten primer de tot la decisió del Tribunal Europeu, però recorda també que el Tribunal de Comptes, Espanya, encara podria determinar si hi va haver malversació de recursos públics en l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.
6: Puede haber habido malversación económica porque han utilizado los recursos de todos los catalanes para un referéndum ilegal, pero ese sería otro tema. Por otro lado, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la sentencia del TJUE, tendrá que resolver los recursos que les tienen planteados en estos tribunales.
5: Ramos defensa que la sentència, de fet, obre una nova etapa en què el Tribunal Suprem i el Constitucional, i eventualment el Tribunal de Comptes, hauran de resoldre els recursos pendents. En aquest context, avisa que l'entitat no abandonarà la seva acció als tribunals ni tampoc en l'àmbit polític i social.
6: Y no nos callaremos ante el intento separatista de los nacionalistas y la colaboración necesaria del gobierno actual por mantenerse en el poder, pase lo que pase, sin pensar en unir a los españoles de todas las ideologías y en lugar de eso lo que hace es posicionarse desde un extremo ideológico contra el otro polo de una forma completamente irresponsable.
5: Societat Civil Catalana assegura que continuarà impulsant iniciatives i mobilitzacions quan ho consideri necessari i manté que la seva prioritat és defensar la convivència i fiscalitzar les decisions polítiques i judicial, i en aquest cas, les que afectin el procés independentista.
1: I ara t'explico que un operatiu policial conjunt a Castelló d'Empúries ha permès intervenir prop de 7.000 peces de roba esportiva falsificades d'un magatzem de la localitat. En concret, 2017, els agents han requisat 6.979 productes valorats amb més de 781.000 euros i que estaven destinats a la seva venda al Top Manta. Es tracta d'una intervenció policial que s'emmarca en l'operatiu Mocopo 2, desplegat l'agost de l'any passat i que pretén posar pressió sobre la fabricació, distribució i venda de material falsificat. Els agents han detingut un home de 34 anys com a responsable de la mercaderia que s'ha trobat aquest magatzem i que estava llesta per anar als mercats del Top Manta que es despleguen en localitats properes. L'home va quedar arrestat per un delicte contra la propietat intel·lectual i després de passar a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres va quedar en llibertat. A l'operatiu policial han participat Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Policia Local de Castelló d'Empúries i la Guàrdia Civil, que és el cos que té la competència en matèria fiscal. Nosaltres ho deixem aquí i en uns minuts tornem amb moltes més notícies. Et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara.

0: Y en medio de todo esto, Julián Álvarez, el delantero de Argentina, rival nuestro el domingo, y su traspaso al Barcelona. Ha hablado Miguel Ángel Gilmarín y ha dicho: no lo vendemos al Barça ni por 200 millones.
1: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Y no me ofende, yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada, pero no obstante le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación, y lo peor, con el mismo Julián. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada, y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento, su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.
0: Javi Gómez, hola Javi.
2: Corrochano.
0: Ha dicho muchas cosas, ¿eh? En este fragmento es una entrevista que le hacen los medios del club de 15 minutos, ahora si podemos escuchamos otro fragmento, pero sobre Julián se ha explayado, ha dicho todo lo que quería decir, ¿eh?
2: Muchos temas, es que además estamos acostumbrados a escuchar a Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, hablar, entre comillas, por carta o por comunicado a sus aficionados y al mundo del fútbol, y yo creo que es una de las primeras veces que pone voz a algo que ya estábamos contando nosotros y muchos medios desde hace mucho tiempo, y es ese ataque frontal al Barça, esas intenciones que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez, y ese ataque, yo te diría, casi frontal a Julián Álvarez, y le insta a que rinda para obtener el perdón de la afición.
0: Bueno, más que a la gente, ¿no? Mal asesorado, ha dicho.
2: Sí, sí, sí.
0: O sea, el dardo es a la gente, oye, a ti te podemos entender, pero a la gente no. Y luego, Laporta, que está montando su circo, ya se lo he dicho, tío, no nos molestes más, pero él sigue con su circo.
2: Pero dice que se llevan bien, pero que bueno, que entiende a Laporta y entiende, pues, el mundo de farándula en el que se mueve Laporta y que sea necesario, pero que no incumba al Atlético de Madrid. Si Laporta lo quiere hacer, que lo haga, pero él sabe que lo hace para sus aficionados, para la prensa, para estar en boca de todo el mundo, pero Miguel Ángel Gilmarín llega a un punto que se ha cansado y es por eso que ha hecho lo que están haciendo hoy, que es publicar ese vídeo que se lleva preparando, me cuentan, en el Atlético de Madrid durante varios días.
0: Sí, ahora, lo que podemos decir ahora es Julián no se va. Ahora mismo es Julián no se va. Lo que pase a partir de ahora no sabemos, pero ahora mismo no le dejan salir, Javi.
2: No, está claro. No sé si Julián López, Jesús López, como decía ayer Enrique Cerezo, pero está claro que no se va, que no se va, y hay que ver cómo responde Julián. O sea, vimos la declaración que hizo al principio del Mundial, se le volvió a preguntar partido más tarde y ya no quiso comentar nada, ya solo quería hablar del Mundial, así que veremos si recapacita, que yo creo que lo hará, viendo que el Atlético de Madrid, si no, se puede convertir en una cárcel para él. O si no, tendrá que dar otro paso adelante y decir que, bueno, que quizá no sea el Barça o el Madrid, o se tendrá que ir a la Premier o se tendrá que ir al PSG.
0: Más capítulos a partir del domingo por la noche. Gracias, Javi. Hasta luego.
2: Un abrazo.
3: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026. Let's go.
4: Sports. COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Bona tarda, com esteu? 9 minuts i mig i arribem a les 4. Aquí comença el penúltim Esports Cope Mundial amb el Cito Ramírez, el control de Sol Edubadí a la producció. Us parla Albert Díez. Falten dos dies per la final, la finalíssima de la Copa del Món, Espanya-Argentina. Aquest que escoltareu és el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, passejant pels carrers de Nova York i en declaracions al partidazo.
7: Tenemos mejor equipo y si el árbitro es un árbitro que se impone.
8: Uy.
7: Si es un árbitro que se impone.
8: Uy.
7: Es. Bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero el árbitro se ha de imponer.
6: Doncs sabem que l'àrbitre és eslové, es diu Slavko Vincic, serà l'àrbitre d'aquest Espanya-Argentina. Tenim notícia d'última hora, canvi d'ubicació de la pantalla gegant a Barcelona per veure la final, José Luis Gil.
9: Recordem que la pantalla original estava prevista que es posés al carrer de Martí i Franquès, però per motius d'aforament i de l'expectació que ha despertat aquesta final, l'Ajuntament canvia la ubicació i se l'emporta a la plataforma Marina del Fòrum, amb accés pel carrer de Josep Pla. A partir d'aquí, recordem, l'espai habilitat tindrà controls d'accés. Senyalitzar autoritzats, no es permetrà entrar amb begudes alcohòliques, llaunes ni ampolles de vidre. La dinamització continuarà igualment com estava prevista a partir de les 19 hores i, a més, l'Ajuntament recomana assistir a metro, que ampliarà el seu horari fins diumenge a la 1 de la matinada.
6: El diumenge a les 3 de la tarda arrenca el Tiempo de Juego, la final Espanya-Argentina a les 9 de la nit. Vinga, més coses. 3 de la tarda, 52 minuts. A casa nostra, Edu Badia, seguim pendents de l'oficialitat del fitxatge de Karim Adeyemi pel Barça.
5: Sí, aquí seguim, fent F5. Avui s'espera que en les pròximes hores es faci oficial el segon fitxatge del nou Barça de Hansi Flick. Karim Adeyemi, 24 anys, ahir va passar revisió mèdica i quan el conjunt blaugrana faci l'anunci de la seva arribada es vestirà de curt a la ciutat esportiva per entrenar sota les ordres de tècnic alemany. El Barça, recordo, que pagarà 22 milions d'euros més 7 en variables i firmaria per 5 temporades. Qui s'hi ha entrenat aquest matí amb l'equip, ahir no va fer amb permís del club, és Ter Stegen. El porter alemany està pendent de tancar la seva sortida a l'Ajax en forma de sessió i, com a Adeyemi, falta polir els últims serrells de l'operació. L'altre nom del dia en clau Barça és Frenkie de Jong. Última prova per conèixer l'abast de la seva lesió al genoll dret. En cas de confirmar-se els pitjors pronòstics, la intenció del club és publicar un comunicat explicant-ho, si bé l'última paraula tenia el permís del jugador neerlandès, un De Jong que, segons les primeres observacions, no invita a anar a l'optimisme. Hi ha preocupació pel seu estat físic, podria estar entre 3 i 4 mesos de baixa.
6: El Barça, que també és notícia avui divendres, perquè sabem que disposa de més de 105 milions d'euros gràcies a l'emissió d'uns bons a retornar en 10 anys al 2036. I atenció, que l'Atlètic de Madrid es tanca en banda la sortida de Julián Álvarez. Explica'ns, Oriol Ruiz.
8: Sí, perquè tothom recordarà les declaracions de Joan Laporta fa uns dies, on deia que el Barça no ballaria l'aigua de ningú i que l'oferta per Julián era limitada en el temps. Doncs bé, Gil Marín ha respost aquest migdia en una entrevista publicada al canal oficial de YouTube del conjunt matalasser amb una declaració molt contundent que també inclou un atac a Laporta.
1: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200. Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el Fútbol Club Barcelona.
8: Veurem si després d'aquestes declaracions del conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, el colabrot de l'estiu s'ha acabat o encara té algun capítol més.
6: Exactament, el colabrot de l'estiu. Actualitat ara de l'Espanyol, que avui ha presentat la tercera equipació per la nova temporada, Jansenés.
10: Sí, amb un spot en el qual apareix un noi en un bosc vestit amb la nova samarreta i amb pericos volant al seu voltant, l'Espanyol ha presentat la tercera equipació. Una samarreta amb un degradat en tons llima, detalls negres a mànigues i coll, i amb uns patrons que representen el plomatge d'un perico, a qui clarament vol fer referència a la nova indumentària. L'equipació ha estat dissenyada en col·laboració amb la marca de moda Gambea. A la part esportiva, dia de doble sessió amb entrenament a matí i tarda, demà dissabte, primer partit davant l'Olot. Això ha dit a la prèvia el davanter Roberto Fernández.
11: Bueno, bien, intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo, y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo. Sí, por supuesto, la verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
10: Recordar que el partit amb el que l'Espanyol inicia la pretemporada serà a les 8 de demà al Municipal d'Olot.
6: Deixem primera, parlem de segona. El Girona segueix fent feina. És oficial que David López continua una temporada més, Marina Herrero.
12: Sí, ja coneixem el futur de David López. Va acabar contracte el 30 de juny i ha arribat a un acord per renovar amb el Girona per una temporada i continuarà a Montilivi fins 2027. Ha explicat que es sentia en deute amb el club i que donarà el màxim per tornar a primer.
13: Amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui per tornar a primera. Després d'una temporada tan dura, crec que hi ha moltes coses a aprendre i que hem d'estar preparats des del primer partit per això, perquè haurem d'estar amb una mentalitat guanyadora des del principi i amb una mentalitat molt forta preparada per aquests altibaixos.
12: El barceloní ja s'ha incorporat a la pretemporada pel seu cinquè any defensant la samarreta del Girona i el que no ho ha fet és Cristian Estuani, que recordem, el club li va proposar una oferta de renovació a la baixa, igual que David López, però de moment no hi ha cap notícia del davanter uruguaià. I un últim apunt, demà, primer partit del Girona serà contra el Cassià a la Ciutat Esportiva.
6: Heu de saber també que l'Andorra ha fet oficial l'arribada del porter català Pau López, 31 anys, signa per 3 temporades, més una quarta d'opcional. I tancarem la carpeta futbol parlant de dos equips andorrans, Edu Badia, que són ja la segona ronda prèvia de la Conference.
5: La nit somiada. Els dos equips d'Andorra la van fer grossa a Europa. Per un costat del Santa Coloma va guanyar sense problemes 3-0 al Penabon de Gales. Ara el pròxim repte del conjunt del Principat serà contra un rival històric, com és el Ràpid de Viena, mentre que l'Atlètic Escaldes va remuntar al tram final amb dos gols de penal. La victòria per 1-2 al camp del Mornar de Montenegro deixa l'equip de Xavi Andrés a la següent ronda on espera el Vaduz de Liechtenstein. Els partits d'anada jugaran la setmana que ve. Qui també seguirà la seva aventura en competició europea és l'Inter d'Escaldes, tot i caure a la ronda prèvia de la Champions, jugarà la tercera ronda de la Conference amb un rival encara per determinar.
6: Parlem ja de tot allò que no és futbol. Començant pel bàsquet, Gil, el Barça va fitxatge per dia. Avui és un fitxatge, però també és un retorn. L'Ale Agustí Ubal.
9: Sí, és una cara coneguda, eh? 22 anys, exterior, 1,98, amb etiqueta de jugador de formació i que ja va defensar la samarreta del Barça, debutant el primer equip sota les ordres de Jassi Kevichus als 18. Després, una etapa de formació i de creixement necessària per complir el somni de tornar al Palau.
14: Bueno, para mí la clave fue no bajar los brazos. Trabajé mucho, también... creo que físicamente di un paso adelante. En ese momento, como te digo, tenía 18, 19 años y no estaba muy bien físicamente. Entonces yo creo que ahora sí estoy más preparado. El año pasado jugué Eurocup, que también me ayudó a ver lo que es la competición europea, asimilar a un poco a la Euroliga. Y bueno, nada, yo creo que se dio todo. Y como te digo, la constancia, no bajar los brazos y el querer.
9: L'Uruguai ha signat 3 temporades després d'abonar la clàusula de sortida del Kitsanàs Manresa. I del tema Sekulić, doncs continuem esperant. El penúltim capítol, Obrad Fimić, l'agent de l'entrenador eslové que ha posat a xarxes una foto del seu portàtil amb el que és el contracte de Sekulić amb el Barça.
6: En atletisme heu de saber que la barcelonina Sara Gallego ha aconseguit la mínima per l'europeu del proper mes d'agost. Arribem a les 4, recordant l'enquesta que fem a través de la xarxa social X Preguntem. Ha de ser Julián Álvarez, el nou del Barça la temporada vinent? Sí o no? Aquesta hora, insisteixo, fregant les 4, guanya el sí amb el 64% dels vots. Nosaltres hi tornarem dilluns en l'últim Esports Cope Mundial. A 10 minuts per les 4. Més informació avui a 2 de 9 a Deportes Cope, a la Linterna. Recordeu, gran cap de setmana. Esperem que sigui un gran cap de setmana. La final del Mundial Espanya-Argentina, 9 de la nit, el diumenge vinent.